0: Que bé sona, Carlos Maestre, aquesta entrevista, Miquel, que ens has deixat avui a les mañanes i que ens fa que va anar molt de ritme, el dilluns.
1: Doncs i tant que sí, sí, sí, amb contundència, com és ell, amb tanta energia que té el Carlos Maestro.
0: Sí, sí, sí, totalment. Doncs bé, amb ell acabem les mañanes d'avui, dia 1 de juny. Recordar-vos que demà tornarem de nou a les 10. Això sí, tornarà la nostra companya, la Núria Catxan, a partir de les 10, com deia, fins a les 12 del migdia, com tots els dies. I aquesta nit, per si algú vol repetir, que sàpiga que a la una pot tornar a escoltar aquest mateix programa. Que vagi molt bé el dilluns i ens veiem aviat, Miquel.
1: Fins demà, passeu bona tarda.
0: Adéu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes parlarem d'un dels indrets més espectaculars del món, una joia de l'antiga civilització inca que va desaparèixer del mapa durant segles fins que va ser redescobert. Un lloc misteriós i preciós que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat el 1983 i que des del 2007 és una de les noves meravelles del món. Avui, a les historietes, el santuari històric del Machu Picchu. El Machu Picchu és el nom modern que se li dona a un antic poblat inca de pedra construït al segle XV allà on s'uneixen les muntanyes Machu Picchu i Huayna Picchu, a més de 2.400 metres d'altura en plena serralada dels Andes, al sud de Perú. És el símbol nacional d'aquest país sud-americà i al mateix temps es considera una obra mestra de l'arquitectura i l'enginyeria. Una de les postals més espectaculars del planeta Terra i, per sort o per desgràcia, un dels punts de màxim interès turístic del món. La seva misteriosa història ve de molt i molt lluny. Corria el 1440 quan el primer emperador inca, Pachacútec, va conquerir aquesta contrada i va manar construir un complex urbanístic de gran luxe. Es creu que era un lloc predilecte de l'emperador i que la seva població oscil·lava entre els 300 i els 1.000 habitants, tots ells part de l'elit social d'aquell temps. Gairebé 100 anys després va esclatar la Guerra Civil Inca i els espanyols van arribar a la ciutat peruana de Cuzco, el que devia afectar greument la vida del Machu Picchu. D'entrada, la irrupció invasora va fer exiliar els nobles i l'espectacular ciutat va començar a quedar oblidada. Amb el pas dels anys, la situació va agreujar-se. Amb la consolidació del poder espanyol als Andes, el Machu Picchu va convertir-se en un lloc remot, allunyat dels nous camins i centres econòmics del Perú. La natura va fer la resta, apoderant-se dels edificis, cobrint la ciutat de vegetació i, literalment, fent desaparèixer del mapa un dels llocs més espectaculars del món. El Machu Picchu es va amagar de la història fins que el 1867 va sorgir el rumor que un empresari alemany havia descobert unes runes a dalt la muntanya peruana i que havia començat una explotació minera per trobar-ne els tresors. L'existència d'aquesta empresa és molt dubtosa, amb la qual cosa hem d'esperar al 1880, quan el francès Charles Vianer va confirmar l'existència d'una ciutat perduda entre els pics de Huayna Picchu i Machu Picchu. Vianer va marcar el lloc sobre el mapa, però un cop allà, mai va poder arribar a la ciutat. Les misterioses runes seguirien amagades, però per poc temps. El 14 de juliol del 1902, un arrendatari de Cuzco, Agustín Lizárraga, va trobar les runes inques en una travessa, sense que se sàpiga gran cosa de la seva descoberta. Poc temps després, Hiram Bingham, un historiador nord-americà interessat en els últims reductes inques, va sentir a parlar de l'aventura de Lizárraga i va fer via cap a la muntanya. Com si d'una pel·lícula es tractés, a la recerca del santuari històric del Machu Picchu. I el va trobar. El 24 de juny del 1911, Hiram Bingham va redescobrir el Machu Picchu entre les plantes. La ciutat oblidada havia sortit del seu amagatall. El professor va quedar impressionat pel que va veure i va animar a la Universitat de Yale i a la National Geographic Society a que es coordinessin amb el govern peruà per iniciar un estudi científic del lloc. Els treballs arqueològics van allargar-se durant anys i el 1913 el Machu Picchu va presentar-se oficialment al món en un article a la National Geographic. No es pot amagar el mèrit de Hiram Bingham en dimensionar el seu descobriment i promoure la investigació. Ara bé, a tota historieta hi ha taques fosques, i la d'aquesta és el conjunt de més de 40.000 peces recuperades que van sortir del país per la porta del darrere i que mai han estat retornades al govern peruà. Des del seu redescobriment, el Machu Picchu s'ha convertit en un dels centres d'interès turístics més importants del món. I amb motius, doncs el conjunt és certament espectacular. L'any 2007, el santuari històric del Machu Picchu va ser declarat una de les noves meravelles del món modern, en una votació on van participar més de 100 milions de persones d'arreu del planeta. La ciutat secreta està més exposada que mai, però qui sap si algun dia la natura la tornarà a conquerir. Sens dubte, però, ja seria una altra historieta.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

1, 2, 3, 4.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

sveglia e de mattina sembrar la terra e raccogliere tutto.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

Lego. Lego. Lego.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, sir.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar...
4: En Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Brera i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... el més important d'aquest acord.
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues... Estan tots molt actius, buscant el nèctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastic, mon amour.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
2: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
1: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
1: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu, fins les 12 aquí serem el Miquel Zafra a la part tècnica. Bon dia, Miquel.
2: Què tal, Núria? Molt bon dia, ben trobada.
1: Gràcies. Doncs ja estem aquí, eh? Al final lo bueno s'acaba pronto. Uns quants dies que m'he agafat, concretament dos, d'assumptos propios, que al final doncs, els que treballem podem agafar en qualsevol moment i vaig agafar divendres i dilluns per desconnectar una mica i doncs, agafar energia, vitalitat i tirar cap endavant. La veritat
2: bueno,
1: és
2: divendres
1: que...
2: Divendres no es va notar gaire perquè vam sortir com si clar. Estiguéssim aquí, que no estàvem, aquestes misterios de la ràdio, no? Aquestes coses màgiques que té la ràdio, però nosaltres vam fer la feina perquè hi hagués programa divendres i, per tant, pensàveu que estàvem aquí, però realment ni la Núria ni jo vam estar divendres.
1: És veritat, ja he contat els secretos, veus? Doncs sí, vam deixar tot preparat, això vol dir que vam fer tasca doble i va quedar tot organitzat. I dilluns, doncs, pràcticament igual, però amb aquesta primera fase, amb la nostra companya, la Mireia Toledo, que ens va portar l'actualitat del cap de setmana i després doncs, algunes seccions que ja teníem programades també per aquest dilluns. I avui tornem amb coses noves, amb seccions habituals, que ja veurem si surten o no, perquè tenim també col·laboradors que estan molt enfaenats. I arriba la temporada de primavera-verano i això fa que la gent doncs, també estigui una altra... que estigui per les seves coses, no? Que estigui una mica desconnectat de la ràdio i que faci les seves coses. És veritat que moltes vegades és la feina la que no permet doncs, estar amb nosaltres, però també doncs, és l'estiu, les vacances, hi ha gent que comença a fer vacances al juny i hi ha d'altres que ho fan al juliol, a l'agost, al setembre, i hi ha per tots els gustos. Juny és un bon mes perquè encara no fa la calor que després farà que ens deixarà el cos per no tirar massa, per fer allò que ens toca i poc més. Però al final doncs, anem fent, que no és poc. Re, Miquel, avui dimarts i concretament amb aquest dia recién estrenado, mes de junio, concretament avui dimarts 2, 2 de juny d'aquest 2026, ja sabeu que hi serem, com hem dit, durant aquest matí i farem allò un recull d'algunes notícies del cap de setmana que va fer ahir la Mireia i avui doncs, notícies que tenen a veure amb el Montornès. Ja d'entrada podem dir que tenim un dia diferent. Fa caloreta, però el cel està molt ennuvolat. Miquel, què plourà? Perquè tenim aquesta sensació que al matí està com si fos a caure algun xàfec.
2: Doncs sembla que sí. Sí,
1: ah, sí,
2: que tenim previsió de pluges o d'inestabilitat. De fet, aquest vespre, bueno, aquesta nit passada, hem tingut... jo estava al llit i em costava dormir de les temperatures i de cop i volta començo a escoltar com comença a ploure. Res, va ser un petit xàfec i em va costar interpretar si era realment això o era algú que estava llançant aigua des del balcó, no sabia ben
1: clar,
2: bé, però...
1: Clar.
2: Sí, sí, ha caigut un petit xàfec aquest vespre, cap a mitjanit, serien, no sé, les 12 i alguna cosa, una cosa així de la nit, i, bueno, si tenim previsió de pluja, més que avui, possiblement, que ara dijous, divendres, amb més probabilitats de xàfecs, i sí, sí, i sembla que tenim això, aquesta previsió.
1: No ho sabia, no ho sabia.
2: Sí, sí.
1: I ara mirant al cel, doncs,
2: per una altra part, s'agraeix,
1: una mica.
2: També.
1: Sí, i tant que s'agraeix, perquè ahir a la nit, és veritat, no havia manera de trobar la postura, o potser era la calor, o Déu-n'hi-do, jo ja estic amb el ventilador. El ventilador. Ja estic posat per la nit, perquè no es mou. una gota d'aire, i això és terrible perquè costa molt.
2: Costa. Sí. A més, tu aquest cap de setmana, per exemple, no has estat, però divendres, bueno, dijous sí que vas estar per aquí. Aquesta
1: molta
2: setmana
1: calor,
2: passada,
1: dijous,
2: a finals d'aquesta setmana passada que hem viscut amb aquestes temperatures tan elevades també, semblava que estiguéssim com dins d'una urna,
1: sí,
2: on no podia, ni entrava frescor ni marxava,
1: sí,
2: tota,
1: sí,
2: aquesta,
1: sí,
2: calor que s'havia acumulat, no? I teníem aquest efecte, com un efecte hivernacle, sí,
1: sí, sí,
2: amb aquestes temperatures, que eren unes temperatures molt, molt, molt elevades.
1: Sí, jo dijous ho vaig notar i vaig pensar, mare meva, al cap de setmana que ens tocarà.
2: S'ha anat reduint una mica.
1: Una mica.
2: El divendres ja a la tarda vespre va començar a ennuvolar-se. I començar també amb unes ràfegues una miqueta de vent i això, que també la sensació tèrmica baixava una mica, donava una miqueta de, doncs, allò de, saps, de frescor, sense passar fred, vull dir, o sigui, però sí que va davallar una mica el termòmetre.
1: Ens donava una mica de quartelillo.
2: Una miqueta,
1: sí,
2: de tregua, sí. Aquesta,
1: si no,
2: setmana va ser molt dura, aquesta setmana.
1: La veritat
2: que hem passat.
1: Sí.
2: Ha estat de rècord. De rècord a molts indrets.
1: De 33 graus, sí, al mes de maig, això és lo nunca visto.
2: No, i més temperatures.
1: I
2: han
1: més...
2: arribat a recollir 38 graus i mig.
1: Déu-n'hi-do.
2: Unes temperatures molt, molt elevades que feia molts anys que no havien registrat, no?, aquestes temperatures. Sí, sí.
1: Doncs res, avui si teniu roba estesa, com jo, doncs mireu de recollir-la perquè pot ploure, no?, al llarg del matí i...
2: Entre avui, demà i demà passat, probabilitats de pluges.
1: Doncs després farem la crònica del temps per veure de quina manera. Doncs res, Miquel, aquí estem perquè hem vingut. Salutacions a Montornès i comarca, i anem a parlar perquè encara estan les obres a l'avinguda 11 de setembre, i aquesta setmana s'han enllestit les feines d'asfalt de la Cruïlla, això va ser ja la setmana passada, i s'estan ultimant ja les darreres voreres. Sembla ser que la de casa meva és l'última per fer, perquè encara no han acabat. També queden per fer els passos de Virge de Montserrat, que se'ls van oblidar en una primera fita, i ara sembla ser que sí, que els estan fent. I res, a veure ja si acaben les obres a l'11 de setembre i al carrer Mare de Déu de Montserrat, perquè la veritat és que ja tenim ganes, aquestes obres que van a càrrec de la Diputació de Barcelona. Doncs també hi ha allà a l'altura del carrer Villanueva de Nicaragua, que és l'entrada que gira després de la parada de l'autobús que va cap a l'Institut Vinyes Velles, i com dèiem, la rotonda entre Mare

semaforització, els semàfors de tota la zona, sobretot a la intersecció del carrer de la Llibertat. El conjunt de tot això ha estat quasi mig milió d'euros, 408.062, dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit 389 euros i l'Ajuntament 18.700. Amb aquestes obres es completarà el projecte de la Diputació de Barcelona, que va iniciar el 2021 i que ha inclòs 6 actuacions al llarg de la carretera, des de la rotona Ernest Lluch fins a la cruïlla de Can Parera. Doncs ja amb ganes de que acabi, jo suposo que entre avui i demà, vamos, a lo máximo esta semana estarán acabados todos los trabajos, ya pequeñas intervenciones que quedan en aceras. Per altra qüestió, ja sabeu que toca el torn de fer inscripcions a colònies. El Panda ens fa les seves colònies aquest estiu. Els infants inscrits a l'Esplai Panda podran apuntar-se a les colònies el 30 de maig al centre infantil La Peixera. Començaven aquesta data, començaven el 30 de maig, però fins al 6 de juny tenim tota aquesta setmana, concretament fins dissabte, ho podem fer de manera telemàtica. La resta ho podrà fer del 22 al 29 de juny, en línia o presencial al centre Pintor Mir, amb cita prèvia. Doncs ja sabeu, l'Esplai Panta torna amb les seves colònies i, doncs, si voleu passar l'estiu a la fresca, gaudint de companys i companyes de viatge, teniu que fer la inscripció per a aquestes colònies del Panda. També vull explicar que aquests dies a l'Institut Marta Mata, a finals de la setmana passada, va celebrar els 20 anys d'història. I membres de la comunitat educativa de l'Institut Marta Mata va celebrar aquests 20 anys amb una festa d'aniversari al seu centre, amb parlaments, actuacions musicals. L'institut va néixer, no sé si ho recordeu, al curs 2006-2007 amb mòduls. Hem d'anar als mòduls prefabricats a la cruïlla dels carrers Josep Tarradellas i Consent de Cent. Allà va començar el Marta Mata amb barracons, i aquest institut va celebrar concretament divendres el seu 20è aniversari amb una festa que va reunir professorat, alumnes, famílies que durant aquestes 2 dècades han tingut relació amb el centre. Va haver-hi actuacions d'exalumnes i usuaris, usuàries de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. També va estar l'alcalde, el regidor d'Educació, l'actual directora de l'Institut, la Mercè Costa, i el primer director, el Ramon Coma. Van ser algunes de les persones que van intervenir en els parlaments que van girar entorn a la història de l'Institut. Doncs han passat 20 anys, sembla que no, però al final tot va sumant anys i sumant històries. I l'Institut Marta Mata, doncs, ja ha fet 20 anys, la friolera de 20 anys, que es diu d'hora. Una notícia que hem trobat al Som Vallès que fa referència a les trucades al 112, al 112, que es fan des de Montornès i que superen les 2.650 durant l'any passat. Les incidències sanitàries centren gairebé la meitat dels avisos, mentre que desembre es converteix en el mes amb més activitat al servei d'emergències. Montornès del Vallès va registrar 2.654 trucades operatives al 112 durant el 2025, segons dades del CAT 112. Les incidències sanitàries han estat, amb diferència, el principal motiu d'alertes, amb 1.243 comunicacions, gairebé la meitat, el 46,8%. Les emergències relacionades amb el trànsit i la seguretat també concentren bona part de l'activitat. L'112 va gestionar 629 trucades
per incidents de trànsit i 60

626 per qüestions de seguretat. A més, es van registrar 129 avisos per incendis i 110 per altres incidències diverses. Les dades també mostren un increment notable de les trucades durant els mesos d'estiu cap a finals d'any. I en juny es van arribar a les 262 comunicacions, mentre que desembre va ser el mes amb més activitat, 289 trucades. En canvi, febrer va ser el període amb menys incidències, 147 avisos. Pel que fa a la distribució mensual, l'assistència sanitària es manté com a tipologia predominant durant tot l'any, especialment en mesos com març, octubre i desembre. També destaca l'augment d'incidències de trànsit i seguretat durant els períodes de més mobilitat. Segons les dades facilitades pel servei, les trucades de l'any passat des de Montornès van augmentar un 13,4% respecte a les rebudes al 2024, que van ser 2.339. En aquest cas, les relacionades amb assistències sanitàries també van ser les més nombroses. Recordem que no tenim metges a la franja nocturna. I acabarem parlant de la Valentina Valls, que s'ha proclamat campiona de Catalunya en gimnàstica rítmica. La jove esportista, que pertany al Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu, ha estat la primera classificada a la categoria infantil B a la final nacional gimnàstica rítmica que es va celebrar a Blanes. El primer any esportiu de la Montornesenca, Valentina Valls, com a gimnasta individual, ha acabat amb una medalla d'or. L'esportista s'ha proclamat campiona de Catalunya a la final nacional gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius Escolars Catalans del curs 2025-2026. Aquest esdeveniment va tenir lloc el 24 de maig a la ciutat esportiva de Blanes. Valls, Valentina, membre del Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu, va ser la primera classificada de les 31 noies que van competir a la categoria infantil B de la prova. Fins ara, la Montornesenca havia competit en conjunt i aquest curs ha donat el pas a la gimnàstica rítmica individual. Aquesta temporada també ha aconseguit altres reconeixements com el subcampionat comarcal del Vallès Oriental, trofeu que la va classificar cap a la final nacional, que finalment li ha donat la victòria a la catalana. Les persones assistents a aquesta commemoració es van endur un punt de llibre com a record i fotografies en un fotocall instal·lat especialment per a l'ocasió, però la Valentina se'n va emportar la medalla d'or. Des d'aquí, Valentina Valls, felicitats! Us haig d'explicar que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis. 2 de juny es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar a la població sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones a tot el món. També us diré que és la Setmana Internacional dels Museus. El mes de juny se celebra la Setmana Internacional dels Museus amb la finalitat de promoure a nivell global la participació i la interacció d'aquestes organitzacions culturals sense ànim de lucre amb el públic a través de xarxes socials. Doncs Setmana Internacional dels Museus. Avui és Sant Alcibiades, Sant Germán, Sant Justo, Sant Juan Bautista i Santa Blandina. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós si celebreu el dia del vostre sant. I si, per al contrari, esteu d'aniversari, doncs ja sabeu, nosaltres des de les mañanes sempre ens agrada felicitar a totes les persones que celebrin el dia del seu aniversari. És el dia de Mari Carmen Jiménez, la padrina. Felicitats, Mari Carmen. Loli, felicitats. Loli Fernández, felicitats. Tere León, felicitats. I a totes les persones que estiguin d'aniversari per molts anys, que tingueu un dia meravellós
i que gaudiu molt del vostre dia. I res, nosaltres anem ja, si us ve de gust, a començar el matí amb una mica de música i los Maroon 5. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs directament amb l'actualitat i em refereixo a tot el que escoltarem aquí. Hem convidat avui a la Carmen Balcells, de la farmàcia Balcells, i amb ella vam parlar del tema antivirus. Què tipus de virus és l'antivirus? I també ens fa 5 cèntims de curiositats. També avui hem pensat que seria un bon moment, com tots els dimarts, de parlar amb la Elisabet Rebollo, perquè ja sabeu que la nostra coach sempre ens fa ens porta temes molt interessants, i en aquesta ocasió parlarem amb ella sobre en tu vida tienes lo que toleras. Esto es lo que dice, que tenemos lo que toleramos. Claro, porque si no lo toleráramos no lo tendríamos. En fin, anirem a parlar amb ella, que ens donarà més detalls. I el Miqui, tot i que té molta feina, doncs hi serà amb nosaltres una estoneta aquí als matins per recordar alguns aspectes de la tele. Serà cap a les 11:30. I res, aquestes són algunes de les propostes que us portem avui, dimarts 2 de juny de 2026. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda augmentarà la nuvolositat a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Prepirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 31 graus a Manresa, 30 a Igualada, Sabadell, Rubí i Vic, 27 a Barcelona i 26 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a les components est i sud. És una informació d'EMET.
7: Doncs ens hem de preparar, eh? Juan Carlos, gràcies. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, farmàcia Balcells, carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 93572 1110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès. Okay.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solà.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solà.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solà.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Avui, més que actualitat, podem dir que notícies curioses perquè la volta al món a peu d'un youtuber català supera el primer de 5 continents. És tot un repte mental, així ho ha explicat l'Eric Luzán, que vol convertir-se en el primer català en fer la volta a la Terra, però caminant. Va començar la seva ruta, la travessa per Àsia, després d'haver creuat Europa. Fer la volta al món caminant, ha dit, és un repte més mental que físic. El senderista i youtuber català Enric Luzán fa mig any que va començar el que ell anomena la mare de totes les aventures i assegura que continua determinat com el primer dia en convertir-se en el primer català que fa la volta a la Terra caminant, una fita que vol assolir en 3 anys. Luzán ha iniciat fa pocs dies des d'Istanbul la travessa cap a Àsia després d'haver creuat amb èxit Europa, el primer dels 5 continents que ha de recórrer per completar la proesa. Una ruta que explica gairebé diàriament a través del seu canal de YouTube, Enric Aventures, i també a través d'Instagram. Doncs ja sabeu, hi ha una organització, la World Runners Association, que ha fixat unes regles per poder dir que has fet la volta al món a peu. Així ho explica Luzán i dice: has de caminar un mínim de 26.232 quilòmetres, descansar com a màxim un 25% del temps, trepitjar almenys 4 continents de manera íntegra i passar per 2 punts oposats del planeta. Aquestes són les bases per dir que has fet aquest repte caminant, que has fet la volta a la Terra. Doncs si voleu seguir a l'Enric Luzán, ja us he dit que el trobareu a Enric Aventures i també a Instagram com Enric Luzán. I per altre costat, m'he trobat que Port Aventura està preparant una gran novetat. No se sap exactament en què consistirà, però els que estan a prop arriben moltes peces a Salou i Vilaseca, i això ha disparat les especulacions sobre una futura muntanya rusa que podria ser d'aigua. Doncs haurem d'esperar a veure què està passant. I res, dos apunts bàsicament els que hem portat. Nosaltres continuem en directe aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la nostra convidada.
1: Què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
2: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
3: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Són les 11 de la mañana i 6 minuts, 11 i 6 minuts, i estem aquí gaudint d'aquest matí de dimarts 2 de juny. Com sona, això de juny? Hem estrenat el mes fa dos dies i la veritat és que ens agrada, sobretot per la llum, no? Aquests mesos, si hi ha alguna cosa que ens ve de gust, és poder gaudir d'aquestes hores a la tarda que ens permeten tenir llum fins i tot a les 9 de la nit i entrar la llum encara. Re, aquí estem, de seguida parlarem amb la nostra coach, l'Elisabet Rebollo. Ja sabeu que posem sempre sobre la taula temes molt interessants. Estem trucant ara mateix a l'Elisabet, de seguida espero ens agafarà el telèfon, i avui ens proposa un tema prou interessant. I també és veritat que en acabar amb l'Elisabet tindrem el Miqui Barba, que des de Teruel connectarem també amb ell. Aquestes coses de la tecnologia, oi? La veritat és que per moltes qüestions funcionen molt bé i ens faciliten la vida. D'altres, ja sabeu, això d'estar tot el dia enganxat al mòbil no és molt prudent per la nostra salut, però és el que tenim. Ja veurem d'aquí uns anys com ens afecta tot això. Estem intentant, jo m'he deixat el mòbil fora per avisar la Eli. Estem intentant, el Miquel està intentant trucar. Potser hem de trucar al fijo, perquè el fijo està al fix, sí, el Miquel està trucant al fix. Doncs a veure si tenim oportunitat, que avui tenim un tema, jo crec, com totes les setmanes, oi? Que tenim un tema prou interessant. Si de cas anem amb una mica de música, tenim temps per tot i anem a veure... Deu estar ocupada l'Elisabet en aquests moments. Anem amb una mica de musicona i de seguida hi tornem. Va, no marxeu, que estem aquí ja a tocar.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Una setmana més que ens anem cap a Teruel i ho fem de la mà del nostre amic, el Miqui Barba. Miqui, bon dia.
4: Bon dia, família.
3: Ei, quants dies, què tal? Ai, com estàs?
4: Una setmaneta, ja que no parlàvem.
3: Ai, mira,
4: bueno,
3: tu.
4: Però abans sí que hem parlat.
3: Sí.
4: Però, bueno, una setmaneta que no parlem per la ràdio.
3: Per la ràdio, per la ràdio. Què dius, Miqui? Quines temperatures teniu allà? Tot bé, no?
4: Sí, ben fresquets, ben fresquets.
3: Que bien.
4: Perquè va ploure ahir, abans d'ahir, vull dir que...
3: Mira
4: ahir
3: tu.
4: Ahir hi havia xarxes enceses, vull dir que...
3: Hala!
4: Sí, sí, home, jo, bueno, jo dormo sota terra, com un topo. La meva habitació està una mica sota terra. I jo dormo amb sàbanes de coralina i pijama de felpa, eh?
3: Uala! Fins i tot ens faràs una mica d'enveja, eh?
4: Vaja, vosaltres que sé que esteu passant calor, que tothom... Bueno, t'imagina't si fa calor, que els meus pares no havien de pujar fins que jo pugés amb ells.
3: Sí.
4: I ja estan aquí, diumenge van arribar, si no passa, no aguanta la calor.
3: Sí, sí, sí. És que és veritat que aquests darrers dies... Avui ha canviat una mica, però aquests darrers dies feia molta, molta, molta calor.
4: Diu que sí, com d'estiu, oi?
3: Sí, sí, sí, com si estiguéssim al juliol, en comptes del maig, que acabem de deixar enrere.
4: Mm-hmm. Sí, tio, ja és una de junio, amiga?
3: Dos ja de juny.
4: Avui ja és dos, avui dos.
3: Dos de juny. Ai!
4: Com passa?
3: Com passa la vida?
4: Ja dos mesos de vacaciones, Núria.
3: ¿Cómo?
4: Dos mesos de vacaciones.
3: Ai, sí, quines ganes, ja estem comptant, eh? Taca, taca, taca, taca.
4: Hombre, que m'estranya.
3: Home, és que... És veritat que quan arriba la calor es fa tot més complicat. I a més... Clar, amb aquesta llum natural de la vida, el que et ve de gust és anar a voltejar plazas, amics, terrassa, voltejos,
4: sí, sí, sí.
3: No sé, altres coses, no?
4: Clar, per aquí ja estem arribant, bueno, ja sabem que és el 21, solsticio de,
3: sí,
4: de verano.
3: Sí.
4: Pues ara se'ns anirà allargant el dia fins al 21 i després ja començarà poquet a poc a anar-se fent. Però és cert que venim de la foscor aquella que tenim a l'hivern.
3: Sí.
4: I sembla que això ens doni una mica de vida, no?
3: Sí, és veritat. Això es dispara? No sé per què es dispara. Molt bé, Miqui.
4: No sé.
3: Parlem de...
4: He sentit la tele ja, eh?
3: Què?
4: Que ja he encendido la tele.
3: Això t'anava a dir. T'anava a preguntar, has encès la tele o encara no?
4: Sí, sí, per veure el... Només, que és fuerte. Per veure l'exercici de gimnàstica acrobàtica amb la cançó de Bergen de Rosalía de l'equip d'Espanya.
3: Toma, ja!
4: Aquesta setmana s'han celebrat els campionats del món de natació artística a Pontevedra,
3: sí,
4: aquí a Espanya.
3: Ah, mira!
4: I hem aconseguit 5 ors i 4 plata.
3: Ostres, que Miqui!
4: Mm-hmm. Hem fet or en equip lliure, en equip tècnic, en solo libre, solo técnico i duo libre. I 4 plates, que va ser el solo libre masculino, el solo técnico masculino, el duo técnico mixto i l'equip acrobàtic, com aquest, la Bergen, que van fallar l'última... L'última acrobàcia no els hi va sortir. Anaven superbé, és molt maca, eh? També
3: sí.
4: M'agrada molt la de Mèxic, la de Rússia, que va guanyar. Ostres, és que és espectacular el que fan mantenint-se amb les cames allà dintre l'aigua, eh?
3: Sí, és brutal, sí, sí, sí. I a més, és, visualment, és que és un esport bonic.
4: Preciós,
3: sí.
4: Preciós.
3: Sí.
4: I ara que tenim a l'Andrea Fuentes com a entrenadora i tal, que havia sigut una de les grans nedadores que havíem tingut a... durant l'època de l'Anna Tarrés a la natació sincronitzada, que ara es diu natació artística, i la veritat és que està fent unes coses super complicades i super xules. Sí, va, dura 3 minuts amb 5 segons, eh? Vull dir que si ho voleu buscar, TikTok, allà on sigui, està xulo de veure, encara que sigui aquest del Bergen de Rosalía, em sembla
3: sí.
4: Que és una cosa maca per veure, i ja et dic, són 3 minuts amb 5 segons, eh? Vull dir, i fan 7 acrobàcies, i la veritat és que molt bé. I relacionat amb això, també us voldria dir que ha sigut l'Europeu de Gimnàstica Rítmica Bulgària, que hem tret 3 ors, l'or general per davant de Rússia i Israel, el de 5 pilotes i el de 3 aros i 2 masses, 3 ors per les noies espanyoles a la gimnàstica rítmica en l'Europeu.
3: Molt bé.
4: Estamos las muchachas y los muchachos españoles nos lo están haciendo disfrutar.
3: Escolta, estàs tu muy olímpic, no?
4: Bueno, a mi aquestes coses que és que m'agraden. Jo no te voy a hablar de boxeo, ni de furgo, ni de esto, però aquestes coses més artístiques sí que m'agraden.
3: Sí que t'agraden, sí.
4: I sí que admiro molt totes aquestes coses que jo veig impossibles de fer jo, saps? Tot això que a mi em costaria tant és com hablar bajito, tener paciencia, aquestes coses que jo no tengo, en altra gent pues l'admiro un montón. Bueno, pues deixem els esports que ens han donat aquest cap de setmana totes aquestes alegries i passem una mica a la tele, que el primer que us explicaré és que el Grissom, un dels dos músics o com es diria, copresentadors de La Revuelta,
3: sí,
4: que avui el cabell llarg i ara se l'ha tallat, salta a presentar un programa en solitari a Televisió Espanyola que es dirà El Escondite. Seran famosos que hauran de fer un tipus de prova, tipus puzzle, de conocimiento visual, i després tindran 90 segons per amagar. No sé exactament quina serà la rutina, però en famosos, fent-los proves de cultura i tal, igual és la substitució del Gran Prix, que ja el tenim una mica arrossegat, saps? I a veure què tal, haurem de veure com està. I aquest noi, a qui li agradi l'humor d'aquest noi, doncs pot estar bé.
3: Ah, molt bé. Doncs,
4: una de les apostes de Televisió Espanyola que fa aquest actiu, junt amb la de El Retrato de Miró, que serà el primer programa que presentarà en solitari el Gonzalo Miró, i que seguirà en la línia de lo que ell està fent. És a dir, un programa d'àmbit de notícies, però sí que han dit que faltarà a presentar aquest programa ell en solitari.
3: Bueno,
4: també són dos opcions que estan prou bé. A mi són dos tios que no em cauen malament.
3: Cauen bé, sí.
4: Sí, no em cauen malament. Sí, potser són més propers a la meva ideologia i potser em deuen caure més bé, Núria? No, és clar, sí.
3: Molt bé.
4: També dir-vos que Antena 3 ha liderat aquest maig sobre la 1 i 4, Telecinco enfonsadíssima, està fent uns gers bastant, minsos, sí. I la veritat és que va recuperar una mica el programa aquest de viernes, va portar a la dona del Jota Peleteiro, que és aquest futbolista que havia estat casat amb la Jessica Bueno, que era l'ex del Kiko Rivera, i que aquest noi s'havia transformat a l'islamisme per aquesta noia i tal. Bueno, ha trobat uns missatges, ho han deixat, i ell pues sigue apostando por la fe en Dios, i ella diu que és un perro judío. Pues bueno, las cosas de los divorcios. Que las cosas de los divorcios.
3: Sí, és lo que té, no?
4: Sí, bueno, normalment quan les coses s'acaben, i més si són mediàtiques, que se pot sacar un dinerito dejándote mal, pues mira, aguantas y yo me voy calentito.
3: I ja està, sí.
4: I és lo que hay. I després també hem llegit la notícia, no sé si ho heu comentat, Núria, que Clint Eastwood, em sap greu, perquè amb l'edat que té encara podria treballar uns anys més.
3: Mira, la tinc.
4: Des del cine amb 96 anys,
3: sí.
4: Ja, potser, ja, no?
3: Ja, jo crec que ja tocava. L'he vist aquest matí i he pensat, mira, com que el Mickey acabarà avui d'hora, doncs després
4: ja
3: explica...
4: Ja tengo algo que decir, ya la te lo piso.
3: Doncs, no, m'ha sorprès, m'ha sorprès, perquè semblava que aquest home moriria amb les botes posades, però clar, és que estem parlant, com bé has dit, de 96 anys. Clar, és que tot i que ha estat una figura icònica a Hollywood,
4: com a actor, com a director, com a productor, hi ha molts votes com a direcció, molt bé, vull dir, jo no tinc res a dir de la carrera d'aquest senyor, però és el de sempre, el que hem parlat a vegades, quan era viva la Maria Teresa, o ara que veiem a la Natalia amb 70 i tants, també, potser hauríem d'intentar que si la tele volem que se'ns enganxi nova gent, doncs entrar-hi gent d'aquesta edat que volem que se'ns enganxi, no?
3: I sobre...
4: No és aquesta senyora, l'Anna Rosa, sol tiene 40 i tantos pisos turísticos, igual en vol algun més, però, ostres...
3: Sí, dona pas...
4: Potser els diners per poder... No sé, i vés a donar classes a la Complutense de tu amiga, la Ayuso, no sé, però...
3: Donar pas... Donar pas a noves generacions i sobretot, Miqui, és que la imatge també es deteriora. Vull dir,
4: I tant.
3: Tu recordes a la Anna Rosa potser de fa 20 anys i no té res a veure amb la, de, amb la d'ara.
4: No tenien res, quan I, feien l'Extra Rosa, amb la Rosa...
3: Clar,
4: la
3: casa, el ritme, exacte, les expressions... No sé, al Clint, doncs, li passa una mica igual, no? Clar, no és el mateix veure el de jove que de madur, que ja d'avi, vull dir...
4: Sí, sí, sí, clar.
3: És que estem parlant...
4: amb Mercedes Milà,
3: també.
4: Que molt bé, que és una tia que... Però potser, si el que volem és que la televisió no desaparegui arrel de tota la tecnologia que ens ha arribat després de la televisió, des de TikTok, a les plataformes... Clar, tenim un ús molt més lliure del que són les pantalles.
3: Clar.
4: Aleshores, si tu vols aconseguir no perdre's certes audiències, potser hauríem d'apostar per gent una mica més jove, que tingui més l'empatia amb el que hi ha al carrer.
3: I tant, i tant. I a més, que darrere de Clint Eastwood ve la saga dels Eastwood, vull dir, els seus fills, no? Que té fills i té filles, vull dir. I també suposo que tenia a casa un tipus d'aquest calibre, doncs dona per aprendre molt.
4: I tant, i tant, i tant. Però vull dir, potser no és necessari que dirigeixis pel·lícules amb 96 anys, no?
3: Clar, per això.
4: No ho sé.
3: Perquè jo m'imagino que amb aquestes edats és que fins i tot t'has de dormir allà a la cadira, no? Després de menjar... A veure...
4: Tots que... sabem el que és... Bueno, o si no ho sabeu, us ho expliquem. El temps de rodatge en una pel·lícula, en una sèrie, els temps són diferents, Però en una pel·lícula es pot repetir una toma 35 vegades...
3: Sí.
4: 35 vegades que s'ha de tornar a posar tot al seu lloc, s'han de moure les llums perquè potser no sé què, no sé... Aleshores és molta estona d'espera.
3: Clar.
4: Mentre canvien els decorats, les llums, no, ara no m'agrada. Són moltes hores, i jo no sé si aquesta gent, suposo que sí, si ho fan, estan preparadíssims, suposo, o deuen tenir 50.000 coses que els ajuden, però tantes hores allà sentadet, en aquelles cadires que hem vist sempre de director, que ell deu anar amb una cadira més acolçadeta.
3: Sí.
4: Perquè si no sé.
3: És increïble, sí. Doncs tot això s'ha de tenir en compte. I jo m'he quedat una mica així perquè, a veure, jo pensava que ja estava retirat, vull dir que ja aquestes coses no les feia. Potser fas una ullada des del sofà de casa, però no estàs als rodatges. I no, sembla ser que ara ja...
4: Estava en actiu.
3: Sí, estava en actiu el tipus. Sí. Doncs res, tot un referent al món del cinema, Clint Eastwood.
4: Y empezaríamos con el bueno, el feo y el malo, no, com es deien, no, perdona, no era sí. El Javi, el sucio, això, de l'any 60 i pico.
3: Sí, el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio por un puñado de dólares. Vull dir, que és,
4: hostia,
3: seria com la trilogia del dòlar, no?
4: Exacte.
3: Sí, després, doncs, moltes pel·lícules, no, Harry el Sucio, com has dit, vull dir, la muerte tenía un precio. Estem parlant dels anys 70.
4: La moderna, Los Puentes de Madison, la d'aquella del boxeo, com es deia, la del boxeo de la Hilary Swank, que va guanyar l'Oscar, Million Dollar Baby.
3: Això. També va fer Mister For Me. Sí,
4: moltíssimes
3: pel·lícules del Clint Eastwood. Això, Million Dollar Baby, Cartas desde Ohio, el Gran Torino.
4: Cartas de Hiroshima.
3: Això, el Gran Torino.
4: Ah, el Gran Torino.
3: O el Francotirador.
4: Sí, un montón.
3: Moltíssimes. En fi.
4: Bueno, i també us vull comentar el que intenta fer Telecinco aquest estiu per poder pujar les audiències.
3: Ah, però intenta fer alguna cosa, Miqui?
4: Sí. Ara veurà...
3: Sí, diu
4: bueno,
3: sí.
4: Agafa't a la cadira, que pots caure.
3: Ah, vale.
4: Mira, van a fer un de viernes diario, que esto no lo habían hecho nunca, Sálvame Deluxe, Sálvame Diario.
3: No, això no ho havien fet mai.
4: Per això et dic que com a novetat m'ha semblat molt, molt interessant.
3: Mare meva, i clar, a la que facin tres ja no saben què llevar.
4: Ara t'escolto.
3: Clar.
4: I més a l'estiu, que no hi ha notícies del cos.
3: Clar, és que no sé, perquè... Clar, però si comencem amb aquests que són pseudofamosos, doncs mira, així poden estar tot l'estiu, no?
4: Home, i tant, i després el que tindran, eh?
3: Però després caurà tot. Si ara tenen audiència mig bona el divendres...
4: Jo no ho crec, Núria. No? No ho crec.
3: Tu creus...
4: No crec que tinguin en el diari gaire audiència.
3: No, per això dic que es carregant la que tenen el divendres.
4: Ah, perdona, no t'havia entès. Pues
3: sí,
4: segur,
3: segurament.
4: La que tenen el divendres se la foten. Però tampoc en tenen tanta, eh? El divendres sí que és la segona opció perquè tocarà més suena raça.
3: Clar. Sí, clar, sí, és veritat, és veritat.
4: Sí. Bueno, el segon que han decidit és que aquest presentador que ens agrada tant, que es diu Carlos Lozano,
3: sí,
4: haga una cosa que se dice Amor o lo que surja, que sí, és Un hombre, mujeres y viceversa con Carlos Lozano, ¿no? Sí.
3: Dilo, no te lo calles.
4: Que si ja és una mierda la Isla de les Tentacions, que hacen de todo, imagina't això que només has de parlar. Clar. Si hem fet un pas més amb la Isla de les Tentacions, ara això no té cap sentit.
3: Clar. No té per on agafar-ho, oi?
4: No, no. Però calla, que la tercera opció encara és més bona, Núria?
3: Sí?
4: El show de Paz Padilla.
3: Toma ja! I què farà la Paz Padilla?
4: Pues
3: un show?
4: Tonto, que és el que ella hace,
3: clar,
4: no?
3: el tonto, clar.
4: Ella, pues algun, no sé, algun convidat, no tinc ni idea, eh?
3: Potser porta però, algun convidat, bueno, no?
4: Suposo que, no sé, alguna cosa així que intentarà fer com d'humor i entrevista, a veure per on ens surt.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí, sí, sí. Escolta'm, i el programa aquest de Al cielo con ella, de la Enara Álvarez?
4: Sí.
3: Has vist algo?
4: No l'he vist, no l'he vist. He llegit que aquesta setmana em sembla que falten per algun motiu ella i la Mercedes Milà.
3: Uh-huh.
4: No sé si hi ha futbol o alguna cosa, i he llegit això.
3: Molt bé.
4: Però no, el cielo con ella sí que l'havia vist molt a la 2, jo, el programa, el mateix programa que el van passar a la 2 o a la 1.
3: Per això dic, perquè ens havies parlat d'aquest programa.
4: Sí.
3: I ara el presenten com una novetat i clar, jo dic, això no és nou.
4: Bueno, va ser el revulsiu per quan va marxar el Marc Giró.
3: Sí.
4: Van passar a la Enara a la 1 com per cobrir aquest forat.
3: Uh-huh.
4: I, però clar, no, és igual que el Marc Giró, no està tenint audiències a Antena 3.
3: I això per què?
4: Bueno, perquè és un altre tipus de públic Antena 3,
3: clar.
4: Núria, és una altra línia editorial, són més de dretes Antena 3.
3: Uh-huh.
4: I el Marc Giró són molt d'esquerres, aleshores suposo que els que siguem més esquerres veurem un tipus de televisió i els altres nosaltres, i aquest no els deu interessar, l'humor del Marc. No ho sé, això m'ho faig jo, eh?
3: Però l'humor, és que l'humor català també és un humor especial, no? Potser
4: bueno,
3: no s'entén.
4: L'humor havia triomfat sempre tot arreu.
3: Sí?
4: Vull dir,
3: amb el Buenafuente.
4: Exacte, vull dir, però jo em sembla que el Buenafuente és més, encara que sapiguem tots cap a quin lado li penja, però potser el Marc és com molt més inquisitiu en la seva postura, no? No ho sé, això m'ho faig jo, Núria.
3: Mira, jo m'estan fent un apunt que aquesta nit està la Isabel Allende al cielo con ella i jo havia llegit que estava la Isabel Coixet i també l'Alberto San Juan.
4: Sí, l'Alberto San Juan ho he vist.
3: Uh-huh.
4: Sí. Ah, doncs mira, Isabel Coixet sí que m'agradaria veure.
3: Doncs avui. I l'apuntador sempre apuntant, molt bé.
4: Vaja, molt bé. I ja que us he dit el del Tocar a Més Suena, que havia fet aquestes audiències,
3: uh-huh,
4: sí que ja el que va guanyar aquesta setmana és el Martí Sabí, que fa d'Adel, i la veritat és que si el podeu buscar també
3: val
4: podeu...
3: la pena.
4: Val la pena veure'l, sí, sí.
3: Molt bé.
4: I la Candela Peña aquesta setmana fa el salt a la Revuelta, perquè se'n va a promocionar la seva nova sèrie en el Marc Giró, a la festa, que sabeu que el la dupla Giró Candela Peña és molt divertida.
3: Uh-huh. Doncs...
4: I com a últim et diré, Núria, que
3: mira,
4: te lo he llenado todo, y todo, fíjate.
3: Fíjate.
4: Ah?
3: Ja sabia. I encara no has esmorzat, oi?
4: No, encara no, ara ja esmorzaré.
3: Ara després ens dius al menú.
4: Ui, unes torradetes amb pernil i tot, amb tomàquet.
3: Toma ja. Sí?
4: Boníssim.
3: I això fins a l'hora de menjar?
4: Sí, després a les 3 dinaré.
3: Molt bé.
4: I això. Pues dir-te que el Jesús Tintorra amb Antena 3...
3: Sí.
4: Amb la Sexta, tenen un pique absolut i ella ha denunciat un complot contra la Radio Televisió Espanyola tras l'ofensiva de la Sexta i les declaracions de Ferrera, i diu que apunta cap amb ell pels seus vínculos amb Villarejo, que han sortit tots uns àudios de Ferreres amb el Villarejo...
3: Toma, ja, això no s'acaba mai, eh?
4: Mai, no, no, ui, Núria, no, si ens posem a parlar de corrupció, necessitem tot el dia.
3: Sí, sí, traiem el fil...
4: D'uns, dels altres, dels d'aquí, dels d'allà, de tots, eh?
3: De tots, de tots.
4: No s'hi salva ni el Tato, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Però bueno, és el que hi ha.
3: Escolta...
4: I vosaltres per aquí com esteu? Com està la Mireia, el José Luis?
3: Doncs mira, la Mireia fem feina ara mateix a l'ordinador. I el José Luis suposo que estarà al seu lloc, allà a mitjans. Al seu despatx a mitjans de comunicació. Però tots bé, estem tots bé, amb molta caloreta, que ens han fet un apanyo i tenim un aire condicionat aquí a la, a la redacció. Vull dir que...
4: Bueno, ja hem pogut...
3: Hem pogut capear una mica aquestes calors, que déu-n'hi-do.
4: Sí, sí, i bueno, que no segueixi així, perquè tot apunta que al moment la calor segueix, no?
3: Sí, sí, sí, però tenim pluges. El Miquel ja ens
4: ha... refrescarà una mica.
3: Sí, dijous, divendres, és potser... Avui, avui està el dia ennuvolat, però fa molta calor. Però sembla ser que arribaran, plugetes. A veure si ens refresquen una mica,
4: bueno, si
3: perquè aquestes temperatures són pel juliol. Encara és massa d'hora, encara és massa d'hora.
4: I que després, mira, nosaltres en el fons pues estem a cobert i tal, però quanta gent treballa al carrer amb aquestes temperatures i...
3: Clar,
4: és un
3: clar.
4: Problema, que no ens en recordem a vegades perquè nosaltres tenim unes altres feines.
3: I tant.
4: Els paletes, els escombriaires, la gent que... Bueno, tota aquesta gent que...
3: Jardineria, clar que sí. Sí, sí, sí, totalment, totalment. Doncs res, Miqui, bueno, què menjaràs doncs, avui? Bueno, avui, hora de menjar.
4: Ostres,
3: menges no, a la feina o a casa?
4: Avui menjaré a casa perquè els pares són aquí.
3: Ah, ja, llavors, menjaré, cosa rica, cosa rica. La Maria farà cosa rica.
4: Ah, exacte, exacte, exacte.
3: Molt bé. Doncs, pues,
4: bueno, guapíssim. Ens veiem la setmana, ens sentim la setmana que ve.
3: Vinga, aquí t'esperem, que esmorzis, que et queda poca estona. Una abraçada ben forta.
4: Una altra per tu, Núria, per tu, ben fort. I una altra per tu, Miquel.
0: Igualment, Miqui, una abraçada molt forta.
3: Cuida't molt.
4: Que vagi molt bé, guapo.
3: Adéu, bon dia, adéu. Adéu.

0: I a 4 minuts per arribar a les 12 del migdia. Nosaltres ens acomiadem, que tingueu una molt bona tarda. Mireu al cel per si de cas, mai se sap. Si cau una mica de pluja, doncs benvinguda sigui, que ens refresqui la tarda, que falta ens fa. I nosaltres tornarem demà dimecres, aquí serem. Demà tenim una secció molt interessant que parla sobre alimentació. Alimentació i nutrició amb la Eva Ruz González, que també està doncs, fent unes formacions molt interessants i ens parlarà de tot allò que porten determinats aliments i que per la nostra salut millor que no estiguessin a colorants i potenciadors. Parlarem cap a les 11:30 d'aquesta qüestió, però tenim d'altres temes sobre la taula. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres aquí a les mañanes de Ràdio Montornès i durant tot el dia la ràdio. Ràdio Montornès us acompanya amb un seguit de programes i propostes. Que tingueu bona tarda de dimarts 2 de juny. Tornem demà. Adeu-siau.
1: Bona tarda.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
6: Radio Montornès. 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que el març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica el volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan

0: totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
1: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau, i demà ja veurem què cal fer.
0: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
1: A veure què passa.
0: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
1: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
0: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
1: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
0: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
2: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però, saps què diuen? Mm. Que de vegades, la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
1: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
2: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
1: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates, joves. Són preciosos.

0: costes i tens tantes...
1: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
2: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
1: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
3: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
2: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
4: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
2: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
1: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
2: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
5: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
2: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
1: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
2: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
6: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
1: Ja vinc.
2: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ah!

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
1: exacte,
2: especialment els mestres últimament, sí, sí.
1: Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe i Rodalies, que feien vaga. Doncs
2: correcte,
1: avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
2: exacte,
1: funciona el dret a vaga?
2: Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem, i m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de, amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, doncs fem vaga, no fem vaga, què passa si tallem un carrer o si sancionem, si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs en la que jo crec que molts mestres, molts docents s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca a la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
1: Doncs som-hi. Tot això on està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
2: Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa. Jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants. He de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, per manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem m'ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. No? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs, també hi ha unes restriccions molt fortes. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, doncs, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, no? Que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent, i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No? Uh-huh. I en aquell reial d'aquest, doncs sí, que és quan s'estableix aquest dret a vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici del dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem quin marc jurídic, uh-huh, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix doncs de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa doncs pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs aquest dret, que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
1: Mm-hmm. Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
2: Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no? Ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra cerquen, han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i doncs, per talls de rondes de Barcelona, les entrades, etc. Clar, aquí sorgeix la pregunta de, això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat i, evidentment, de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no? Uh-huh. Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mira. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Uh-huh. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà. Però és cert que en molts casos doncs s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
1: Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no només el dret a vaga.
2: Correcte, si al final són dos drets que van molt lligats, el dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat doncs que també no deixa de funcionar. Per tant, doncs a vegades hi ha aquest xoc.
1: Uh-huh. Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar, i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
2: Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, a dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic, Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i, per tant, perds el salari del dia. Que ara m'aventuro i, si no m'equivoco, estem parlant de un centenar d'euros, si no m'equivoco. El dia, el dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà de informar i comunicar en el departament. No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre, no, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar doncs, està disponible. No? Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total. No? En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
1: I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
2: I clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració, l'empresa, doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, doncs cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te, de dir, escolta, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat doncs que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació, simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
1: I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I correcte. Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
2: Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria doncs també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal i per tant, això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte amb tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. I, finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i, per tant, l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema, no? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
1: Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims, perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims no ens hi podem negar, no, Jan?
2: Sí, jo entenc que aquí, per una qüestió organitzativa interna, doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. I això, per tant, també es consideraria fer vaga, no? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui en detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
2: Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber doncs, quines conseqüències té i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
0: Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de les prestacions, com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que el març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat!
4: Què t'han robat?
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix la filació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
1: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
1: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
1: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible.
8: quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
9: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
10: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
13: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
14: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
12: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances dels sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
15: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
1: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
16: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
17: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer, li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
16: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
19: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
21: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva, repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
20: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
25: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
24: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
1: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
26: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galeana és la portaveu de la plataforma.
27: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo, el senyor Manel Nadal, li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos.

0: mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
2: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
1: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
2: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
1: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
4: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
3: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
5: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
3: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
6: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
8: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
7: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
9: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
7: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
6: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia, primer partit de la sèrie al millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
6: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador arlequinat, Ton Ripoll.
11: L'equip ho ha demostrat del que és capaç, No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que

0: La nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota la quinata se senti orgullós.
1: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0 i el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
2: Ja han visto claramente caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
7: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Huki, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
6: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
5: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
8: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
9: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
10: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
9: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
3: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
9: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
3: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
9: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
3: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
1: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
3: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
8: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
12: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
13: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. la oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
12: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
3: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
9: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
14: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
9: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
3: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
15: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
15: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
4: Notícies en xarxa.
3: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
17: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
18: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
16: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
3: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
9: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
19: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
9: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
3: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neu Aragall.
20: A la campanya, els germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
21: L'activitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
20: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
22: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
23: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
22: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
3: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
25: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva, repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
24: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Són 3:45 en clau econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
1: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
0: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
0: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que al conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
4: Notícies en xarxa.
3: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
9: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
5: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
9: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
7: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
6: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
26: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
27: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
26: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
28: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafoll ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
3: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
10: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i ens els han llegat.
8: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
11: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
8: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
3: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una criada tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
12: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
13: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social. No? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques. No? Nosaltres hem pogut reconstruir la lauricilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac. I per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
12: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
14: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les matalonines seria el tercer títol. Per a les barcelonines, el primer, Javi Aznar, és el tècnic del conjunt barceloní.
15: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
14: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
17: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta Lliga.
14: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vila-sana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'Hockey Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
18: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
14: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
1: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
14: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
16: Estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
14: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
2: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
3: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
1: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
4: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Som la cooperativa de la via agrícola de l'Escola Mugent.
1: Voleu unes verdures exquisites? Doncs acudiu a nosaltres. Estem encantats de convidar-vos a venir el dia 5 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins les 12 del migdia, on muntarem la nostra parada.
0: Vendrem verdures conreades a l'hort de la nostra escola, productes ecològics i de proximitat.
2: Les verdures que vendrem són espinacs, enciams meravella, enciams de fulla llarga, bledes, carbassons, tomàquets, xerris, enciam romà i cogombres.
1: Us esperem a la plaça Pau Picasso. I recordeu, si bons productes voleu menjar,
3: a la nostra parada heu d'anar.
4: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
5: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
6: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
7: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
8: Sintonizes Ràdio Montornès.
9: So, how's your evening so far?
10: Bonsoir, ça va fantastic.
11: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
12: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com estan en la setmana? Mica, va, alegreu-vos i alegreu-nos a nosaltres, clar que sí, escoltant-nos fins les 6 aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment com totes les tardes. Ens podeu seguir al 99.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele en directe. Una tarda més ja de dimarts. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
13: Bona tarda, Mireia.
12: Què tal, com estàs?
13: Molt bé, molt de dimarts avui, no?
12: Sí.
13: Una mica de soneta, no?
12: Jo estic cansada avui, és cert, eh? No sé, deu ser que m'he despertat aquesta nit perquè ha plogut.
13: Ah, sí?
12: Així, de sorpresa.
13: Ah, no m'he enterat.
12: Sí, i avui puc dir oficialment que sóc una senyora perquè m'he despertat a 2:45 de la matinada perquè plovia i he pensat, ah, la roba!
13: Ostres.
12: I m'he aixecat a recollir la roba,
13: eh? Bueno, digue-li senyora o digue-li intel·ligent, eh? Que tornar a fer la rentadora un altre cop...
12: Sí, però a més ha sigut com un moment molt ràpid de pluja, és a dir, en el que jo m'he despertat, que segurament acaba ja de començar a ploure, m'he aixecat, he recollit la roba i m'he tornat a ficar al llit. Jo crec que ja havia deixat de ploure. O sigui, ha sigut com així una cosa express.
13: Un vist i no vist, no?
12: Sí.
13: A mi el que em fa pensar, Mireia, és que o ha plogut molt o tens la soneta una mica lleugera, eh?
12: Jo sí, molt... Bueno, ha plogut fort, però sí, a qualsevol so estrany que no pertoqui,
13: què
12: jo
13: dius,
12: em desperto.
13: Ostres.
12: Sí. Sí, sí, sí, soc...
13: Això és perillós, eh? Vull dir, s'ha de descansar bé, Mireia.
12: Ja no puc. I després m'ha costat un munt d'aixecar-me. No sé si ha sigut per això.
13: Si t'estàs llevant tota la nit, normal.
12: No, però, bueno, mira, hem confirmat. He fet molt bé i espero que vosaltres també. La meva veïna també ho ha fet, eh? Estàvem les dues,
13: sí, no?
12: Sí, traient la roba. Perquè el meu cotxe, almenys, estava ple de gotetes així de pols.
13: Sí.
12: Així que, sí, el que ha provat no ha estat gaire net, eh?
13: Un grup de WhatsApp entre les veïnes, eh?
12: Per avisar-nos, no?
13: Exacte, avís, que està plovent.
12: Que et vibri el mòbil.
13: Qui tingui roba estesa.
12: clar, després aquest matí he vist, mira, aquell no recull la roba, eh? Aquell tampoc.
13: Sí.
12: Bueno, en fi, anècdotes que m'han passat aquesta nit i que avui us volia explicar. I no sé, deu ser per això que tinc més son o simplement que és dimarts. I sabem que els dimarts costen una miqueta més.
13: Sí, són una mica més difícils.
12: Sí, matina dos dies ja es comença a notar. Bueno, però estem aquí per alegrar-nos la tarda entre tots i totes i també estar al dia, informar-nos de tot el que tenim a Montornès, del que està passant, del que ha passat i del que passarà. I avui, a més, portem un programa amb molta informació. Parlarem de les xerrades que s'estan fent per prevenir els possibles riscos a les onades de calor. I és que la calor ha arribat de cop i per això, des del CAP, des del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Montornès, que depèn de l'Institut Català de la Salut, ha impulsat dues xerrades, sobretot especialitzades o adreçades a la gent gran, per explicar o donar consells per evitar riscos, eh? Doncs hidratar-nos molt, saber què menjar, què fer si ens comencem a trobar malament. Bé, doncs tot això, ahir van estar al casal de la gent gran centre i demà estaran al casal de la gent gran nord. Nosaltres, Ràdio Montornès, ha pogut estar en aquestes xerrades, així que també avui us traslladarem alguns d'aquests consells. Però també parlarem d'altres actes que han tingut lloc aquests dies pel poble, com el 20è aniversari de l'Institut Marta Mata. Déu-n'hi-do, 20 anys. I a més, un centre que ha canviat molt. No sé si recordeu que va començar amb uns mòduls prefabricats i després, ja 7 anys després, va passar a les instal·lacions on és ara, al camí de l'Ajustada. I a més de canviar de lloc i d'aspecte, també ha anat incorporant noves formacions com el PFI i graus de professió, com es diu ara, no sé, l'AFP, formació professional, això, molt bé, que fan dos graus i que també s'ha impulsat a partir d'aquí l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental. Així que déu-n'hi-do la història que té el Marta Mata. Per celebrar aquest aniversari hem preparat una festa amb música, amb retrobaments, fotocall i tot, així que avui en parlarem. També hem anat a la trobada de Magic the Gathering, que ja vam parlar, Sergi, de si ens agradava el rol,
14: sí,
12: si no...
14: Sí.
12: Bé, doncs m'han dit que hi ha modalitats curtes també de partides. Sí que hi ha algunes que es poden allargar hores, però altres que hi ha més curtetes. Així que, si era una cosa que us tirava enrere, doncs que sapigueu que podem aprendre a jugar.
14: Hi ha diferents modalitats.
12: Sí. Bueno, i hi havia nens i nenes des dels 8 anys i persones adultes cap als 50 o així, eh? Així que per totes les edats d'aquest joc. Bé, aquesta trobada ja s'ha fet dintre dels pressupostos més 30 Cosmos i avui us portem una crònica de com ha estat aquest Magic the Gathering. Però a més, també tindrem amb nosaltres a la Clàudia Fernández amb una secció de cultura random molt nostàlgica avui, molt, molt, sobretot pels millennials, clar. I també acabarem amb un conte de la Xesca Uller, una nova secció de contes sentits. Tot això és el que portem. Us heu convençut? Doncs vinga, nosaltres comencem abans, però repassant els titulars del dia. Comencem amb que s'han començat a instal·lar els nous contenidors de residus. Els contenidors seran oberts fins que s'implantin de manera progressiva a totes les àrees del municipi i s'hagi verificat que el sistema funciona correctament. Durant aquest període de prova no estarà necessari fer servir la targeta ni tampoc l'aplicació. Ara només cal prémer el botó vermell i esperar uns segons per empènyer la tapa del contenidor amb la bossa de residus i deixar-la caure dins. El nou sistema es desplegarà a les 85 àrees de contenidors del municipi. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, l'orgànica i envasos. La data per al tancament de contenidors es farà pública pels canals municipals i, a més, s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no teniu les vostres targetes, podeu anar-les a buscar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per fer les preinscripcions de les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi ha sortides i tallers de diferents àmbits que podeu consultar al web joventut.montornès.cat. A més, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
15: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs, poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
12: El termini de preinscripció per les activitats de l'estiu jove finalitza avui a mitjanit. Demà es realitzarà el sorteig al qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. Dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de juny. Serà, com sempre, a 6:45 a la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou aprovar la rectificació anual de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament i dues modificacions pressupostàries. Els regidors i regidores també debatran l'adhesió a la declaració del Prat del Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i els serveis municipals. També es parlarà sobre la modificació de preus del conveni de cooperació amb el Consorci Passeus Tordera per la gestió del manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram. I finalment es debatrà una moció per un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que la montornesenca Valentina Valls s'ha proclamat campiona de Catalunya de gimnàstica rítmica. La jove competeix al Club Rítmica de Cardedeu i ha estat la primera classificada de la categoria infantil B. La competició s'ha celebrat a Blanes. Fins ara la montornesenca havia competit en conjunt i aquest curs s'ha donat el pas a la gimnàstica rítmica individual. Aquesta temporada també ha aconseguit altres reconeixements, com el subcampionat comarcal del Vallès Oriental, trofeu que la va classificar per la final nacional, que finalment li ha donat la victòria catalana. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquesta setmana, al Cap de Montornès, l'Institut Català de la Salut està oferint xerrades adreçades a la gent gran per prevenir els riscos de les onades de calor. Ahir es va fer el casal de la gent gran centre i demà, a 12:45 del migdia, es farà el casal de la gent gran nord. La trobada comptarà amb les intervencions de la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, Clara Egea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet McAuliffe. Totes dues compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa durant el dia i també a la nit. Egea, nutricionista, ha recordat la importància de mantenir-se hidratats i hidratades, especialment la gent gran, perquè perden la sensació de set.
16: Normalment el deshidratar-se no tenen la mateixa sensació, és a dir, perden aquesta sensació de deshidratar-se. Per tant, és molt més important recordar la importància de beure mínim un litre i mig d'aigua i sobretot evitar refrescos, begudes alcohòliques, tot el que no sigui aigua principalment. I llavors també donaré quatre consells bàsics de com fer aquests àpats perquè siguin el més frescos possibles i consumir fruites i verdures, per exemple, que són aliments que també tenen molta aigua.
12: Com a consell durant els àpats, he explicat quins aliments hauríem d'evitar i quins menjar cada dia.
16: El fet de consumir el mètode del plat, és a dir, la meitat del plat que sigui verdures, ja que són un dels aliments que més aigües tenen, fruita, sempre sencera, perquè al final la fibra i les vitamines són interessants, però sobretot quan la fruita sencera, evitar tot el que són sucs. Què més? Evitar picants, per exemple, perquè són aliments que generen molta calor i això a vegades pot ser contraproducent en aquesta temporada. Què més coses? Doncs, per exemple, donar consells sobre quins àpats podem potenciar. Doncs, potser ara és més temporada d'amanides, utilitzar les llegums però més en plats freds, no? Evitar tot el que són coccions molt, molt calentes. I després, un altre punt molt important, que és tornar una mica en el de les begudes, reforçar molt el tema de reduir el que són les begudes alcohòliques i refrescos, perquè precisament aquestes begudes el que provoquen és una deshidratació, ja que amb l'alcohol potenciem el que és l'orina i amb el contingut de sucre el que potenciem també és aquesta orina. Llavors busquem una hidratació i aconseguim el contrari. Llavors això és superimportant.
12: Des del CAP també han insistit en que cal tenir controlades les persones vulnerables, especialment durant les hores de més calor.
16: Les persones vulnerables, una cosa que no he dit, és molt, molt important que en certes hores del dia estiguin controlats, en certa manera, és a dir, que tinguin l'ajuda quan ho necessiten. I clar, un cop de calor realment pot arribar a ser mortal, per tant és molt, molt important que segueixin aquestes recomanacions i el fet d'emportar-te una ampolleta d'aigua, per exemple, si has de sortir, i estar constantment hidratant-te, no esperar a tenir la sensació d'aquella deshidratació. Això és molt important. Tenir, per exemple, el botó, que és una cosa que serveix molt, l'ajuda aquesta que literalment és fer així i arriba una persona, o tens contacte telefònic amb algun familiar, o simplement buscar abans de sortir que t'acompanyin. Sobretot no estar sols al cotxe, és a dir, no quedar-nos tancats en el cotxe perquè realment aquí es concentra molt la calor i sobretot això, sempre seguir aquestes recomanacions d'anar acompanyat és el més important.
12: Maria López, una de les persones assistents de la xerrada d'ahir, ha dit que evita sortir de casa.
17: no salir de casa, porque en casa estoy, pero requete bien. Así que como estoy tan cómoda, me da pereza de... Además, allí me despeloteo, me pongo mi batita. Estoy fresca y ya no tengo intención de salir a la calle. Ahora encuentro que hace, o no sé si es que hace mucho más calor que antes. Antes, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, que para San Juan, se abrían las piscinas porque entonces empezaba a llegar la calor. Pero ahora no estamos en San Juan, que ya en este mes de mayo ha sido asfixiante.
12: Una altra de les persones que ahir va seguir la xerrada de prevenció davant les onades de calor va ser l'Eduard Torres. Ell va explicar que veia molt necessari donar aquest tipus d'informació.
18: Penso que és necessari, perquè hi ha molta gent que pensa que la calor és una cosa que sempre l'hem tingut i no es protegeixen. Aleshores, què passa? Doncs que ve la deshidratació, ve tot allò que no te n'adones i estàs fotut. Aviam. Jo surto tota la tarda, vaig a jugar a la petanca, però sempre porto la gorra i sempre porto roba fresca i bec aigua, molta aigua. Em faig tres fruites al dia, al matí, al migdia i al vespre. Al vespre sempre una poma. Al matí el que cau, no? A lo millor pues, no sé, hi ha una pera o hi ha una mica de no sé, qualsevol cosa, però la poma és primordial per mi.
12: Recordeu que demà, a 12:45, al Casal de la Gent Gran Nord es farà una nova sessió. Podeu assistir de manera gratuïta.
19: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Deixem de mandar un momentet l'actualitat, després hi tornarem, però bueno, jo també s'ha actualitzat amb un tornés, perquè avui parlem d'Ariadna Azar, cantautora veïna del poble, que acaba de treure avui mateix el seu nou EP, Les que no envié, es diu, té un total de 6 cançons. Nosaltres hem escoltat ja alguna d'elles aquí a la intersecció, properament estarà per Ràdio Montornès presentant l'àlbum, però avui, per anunciar aquesta nova publicació, us deixem escoltant la primera.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Parlem ara de l'Institut Marta Mata perquè va celebrar divendres el seu 20è aniversari i ho va fer amb una festa que va reunir professorat, alumnat i famílies que durant aquestes dues dècades han tingut alguna relació amb el centre. L'acte, que es va celebrar al gimnàs, va comptar amb parlaments, actuacions d'exalumnes i usuaris i usuàries de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. I és que, tal com va dir la directora de l'Institut, Mercè Costa, l'objectiu de la festa era retrobar-se.
2: Hem convidat a tots els professors que han passat per aquí, a tots els directors, a tota la inspecció i també a tots els alumnes, doncs perquè vinguin a celebrar que fa 20 anys que estem aprenent. Sempre li diem en aquesta festa 20 anys d'institut, 20 anys aprenent, perquè l'institut és un lloc on aprenen tant els alumnes com els professors com tota la comunitat educativa. Llavors, alguns alumnes que saben cantar i que saben tocar instruments ens han ofert com a regals doncs, algunes peces musicals. I després doncs, tenim un fotocall, tenim una miqueta de berenar, no sé, l'important és retrobar-se i celebrar que seguim funcionant i que seguim creixent i que encara tenim ganes d'aprendre.
1: Des de la seva posada en marxa fins a l'actualitat, el centre ha anat incorporant oferta formativa. El curs 2008-2009 es va iniciar el programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball i el curs 2015-2016 ho van fer els cicles formatius de cuina i gastronomia i de serveis de restauració, que van impulsar la posada en marxa de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental a la Masia al Molí. Escoltem Mercè Costa.
2: El centre ha evolucionat primer físicament perquè vam néixer als barracons i després doncs, s'anava construint aquest edifici, això doncs, ja va ser un avenç molt important i després també un altre dels avenços més importants és la incorporació de la formació professional que tenim les dues famílies de cuina i de sala, més els PFIs, més l'IFE, doncs va creixent una miqueta amb l'oferta educativa que ofereix.
1: Com deia Costa, l'Institut Marta Mata va començar el curs 2006-2007 en mòduls prefabricats a la cruïlla dels carrers de Josep Tarradellas i de Consell de Cent. Va ser el 2013 quan es va construir les instal·lacions actuals al Camí de l'Ajustada. Les obres es van dur a terme gràcies a l'avançament dels diners que va fer l'Ajuntament, tot i no tenir les competències. Anys més tard, la Generalitat va retornar l'import del projecte. Precisament, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, va destacar la implicació del consistori amb el centre.
3: El Marta Mata és part de la nostra història, és molt important pel municipi, perquè hi han passat moltes generacions de joves, de nens i nenes, que al final són nens i nenes, de joves que han estudiat, que han gaudit de l'enorme projecte educatiu i dels grans professionals que han portat aquest projecte endavant, i això vol dir moltes coses. De fet, també la meva filla ho haig de dir, i és una satisfacció. Però a part, com a Ajuntament, sempre hem estat molt implicats amb aquest centre, també amb el Vinyes Velles, però especialment amb el Marta Mata, com va començar amb aquells barracots i que tot i ser un projecte que funcionava, tenia moltes dificultats, ens vam comprometre a fer possible la construcció del centre, em va agafar en els inicis de l'alcaldia la concreció. Recordo les reunions amb els pares i mares, que eren molt escèptics de si podia ser possible, perquè portaven 7 anys ja en barracots. Al final es va poder construir el centre. Més endavant ens vam comprometre amb l'impuls de l'Escola d'Hoteleria i vam fer la reforma de les instal·lacions de la Masia del Molí i ara estem en aquesta segona fase. També hem estat apretant sempre per la millora de l'oferta, per tant ens sentim molt, molt implicats, com a la resta de centres, i avui és una gran celebració.
1: Les persones assistents a la celebració del 20è aniversari de l'Institut Marta Mata es van endur un punt del llibre com a record i fotografies d'un fotocall instal·lat especialment per l'ocasió.
0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Bruixes i mags aficionats al joc de carta màgic s'han trobat aquests dies a la trobada Magic the Gathering aquí a Montornès. La proposta ha sorgit dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos i ha plegat una trentena de persones de totes les edats. L'activitat s'ha desenvolupat al Centre Juvenil Espúndic i ha plegat tant persones que ja tenien experiència prèvia en el joc com

Continuem a la intersecció amb una mica de música ara, parlant de Manuel Carrasco, que també acaba de treure nou disc. Estàvem escoltant Llops i és que aquesta cançó es diu Bailando con Lobos. És una de les incloses en aquest nou disc, com us deia, Pueblo Salvaje 1, que és la continuació del disc que ja va treure l'artista l'any passat titulat Pueblo Salvaje 2. Va fent com un compte enrere. Doncs ens diuen que en aquest disc Carrasco el que vol és explorar emocions, contradiccions i també la manera en què cada persona resisteix i connecta en un món que no para de canviar. Doncs amb aquesta premissa anem a escoltar una mica de Pueblo Salvaje 1 i ho fem amb Bailando con Lobos.

Escoltàvem Bailando con Lobos i ara, Gente Corriente, jo deia Manuel Carrasco. Avui estem repassant el seu nou disc, Pueblo Salvaje 1. I en aquest disc hi ha moltes col·laboracions, tres concretament, una amb Kenny García, amb La Pucci i aquesta amb Juanes, que és la que us portem.

I acabem amb energia repassant Pueblo Salvaje 1, el nou disc de Manuel Carrasco, amb la primera cançó que vam conèixer d'aquest àlbum, O si pudiera, i amb ella ens anirem a parlar amb la nostra companya, amb la Clàudia Fernández. Escoltem el més nou de Manuel Carrasco.

0: I ara passem a la secció de cultura random, on hi cap pràcticament de tot, i ho fem amb la nostra companya, amb la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, contenta de tenir-te aquí de nou. I tu què tal, com estàs?
1: Molt bé, també una setmana més, preparadíssima. I, bueno, abans de parlar del tema, sí que volia dir, aquest cop jo no puc fer review ni donar la meva opinió de com va anar el Croqueta Crash, però em penso que tu sí, oi?
0: Sí, sí, sí, sí. Vaig anar, a més, amb molt bona hora, allà cap a les 8 del vespre o així, i em ha agradat molt l'ambient, he de dir. Sí que és cert, bueno, el poble espanyol, que sóc molt mala catalana i encara no l'havia vist, i he de tornar un altre dia de cultura inquieta perquè, clar, no vaig veure res, com aquí qui diu. Però molt guai. Només hi havia una croqueta que ja no hi havia stock, però la resta tenien de tots. Ara bé, sent una mica crítica, per mi les racions eren una mica petites i una mica cares. Això sí.
1: Doncs...
0: Però bueno, per menjar-te una tapeta de croquetes, un parell de croquetes i una copa de vi, estava molt bé. Si volies sopar, ja no.
1: Ja picava una mica més. Sí. Està bé saber-ho perquè, clar, la publicitat ja sabem com és, la gent explica el millor a les xarxes socials i a les notícies, però també està bé tenir opinions reals de gent que hi ha anat i bueno, qui millor que tu, Mireia?
0: Pues sí, sí, jo us ho puc dir, que jo vaig estar per allà. I bé, això, per fer una mica així de posturio que a tothom ens agrada, molt guai.
1: Tens
0: review de Plafet, a més és que el lloc era supermaco, vull dir...
1: Et va agradar?
0: Sí, molt, molt. Per això valia la pena, musiqueta, o sigui, molt ben pensat.
1: Molt bé, llavors va ser una bona excusa per conèixer el poble espanyol.
0: Totalment, cert, totalment. A més que sent catalans i catalanes, podem entrar de manera gratuïta.
1: Ah, mira, això és un punt també, eh?
0: Home, doncs pues sí, i tant. Així que puc tornar qualsevol altre dia.
1: Perfecte, doncs ja ens explicaràs si vas més o no.
0: Doncs sí. Què ens portes avui? Vinga, deixem les croquetes, deixem el menjar i cap on ens anem?
1: Doncs avui ens anem a la nostàlgia, que és una cosa que a mi m'agrada molt. Tirem enrere, ens en recordem, jo no sé... Què berenaves tu, Mireia, però jo tinc molt clar el moment de sortir de l'escola, d'anar corrents a casa i menjar-me l'entrepà o la llet amb galetes o les torradetes amb nocilla i posar el Super 3. És una cosa que jo crec que tots els nens i nenes de Catalunya hem tingut en comú.
0: Per suposat.
1: Del Super 3.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo, això era arribar i posar la tele. És cert, m'encantava.
1: Exacte. A més, jo crec que és una cosa com d'identitat, de quan parlem amb qualsevol persona que no sigui d'aquí de Catalunya, que és el com podies veure el Shin-chan en castellà? Oh. O no? A vegades sí. Que veus algun vídeo i dius, m'estan destrossant la infantesa, vull dir, això no era així, això sonava en català.
0: Totalment, totalment. A mi escoltar qualsevol sèrie en castellà, encara que fos japonesa, no.
1: Clar.
0: No.
1: Total. O sigui, jo me'n recordo un cop que algú va dir, sí, no sé què, a mi no me gusta el pimiento. I vaig dir, què? ¿Cómo?
0: Què és això, no? No entens ni la referència.
1: Exacte, exacte. Per tant, doncs, ens traslladem un altre cop a aquells nens i nenes que vam ser algun dia, no fa gaire temps, entre cometes. I la notícia té a veure amb això perquè, no sé, jo, Mireia, sé que tu sí que ho coneixes, però no sé si totes les persones que ens escolten coneixen la plataforma CatSeries, que és una plataforma que podem trobar tant a Instagram com a X, que és un projecte dedicat a la defensa del català en el sector audiovisual i que són molt coneguts per informar doncs, notícies de doblatges, novetats o del catàleg de sèries que hi ha disponibles en català a la plataforma del 3CAT.
0: Meravellós.
1: Doncs, Mireia, tu i jo ho sabem ja, perquè ja n'hem parlat, però és que ens han portat unes notícies últimament suculentes, suculentes.
0: Per passar un estiu meravellós.
1: Sí. Jo sempre estic dient, plans per anar aquí, per anar allà, però és que aquest estiu ens estan posant difícil els nostàlgics perquè tenim un retrobament amb unes sèries que ens costarà sortir de casa si a més tenim un ventilador o un aire condicionat que ens faci costat.
0: Això és important també.
1: Sí, sí, perquè si no, no hi ha sèrie que ho aguanti això. Doncs bé, no m'enrotllo més, us ho explico. Tenim unes quantes novetats i és que, per exemple, comencem ja amb el que ve ara. El 8 de juny, que és pràcticament, bueno, és ja la setmana vinent, arribaran uns nous episodis de Pokémon Viatges
0: en català. És que Pokémon, sisplau.
1: Jo t'he de dir que això de Pokémon Viatges vaig una mica perduda. Ja m'enganxa una mica el llum.
0: Clar, jo era de veure Pokémon a seques, no?
1: Exacte, però tu te'n recordes que l'Sketchup tenia dos amics, un noi i una noia, que no me'n recordo com es deien. Doncs ara mateix només em surt l'Sketchup, em surt el Pikachu, òbviament, però quan estan mirant surt un altre personatge que jo no sé qui és. Per tant, ens haurem de posar les piles amb això.
0: Bueno, no importa. Jo crec que en veure Pokémon ens val, no?
1: Exacte. Jo crec que, escoltant la capçalera, jo ja sé la gallina.
0: Algú se'n remou.
1: Jo me'n recordo que ho feien molt, molt aviat al matí, sí. Que a mi mare s'aixecava per gravar-me'l i així el podia veure a migdia.
0: Ai, que maca la teva mare. Doncs jo no, jo era de les que matinava quan era petita i llavors m'aixecava, baixava al sofà i em posava la tele i llavors veia Pokémon.
1: És una molt bona manera de començar el dia, eh?
0: Home, tu diràs.
1: Sí, sí. Després, tirem endavant. A partir del 15 de juny, que també queda res de res,
0: sí.
1: Torna al Super 3, a la plataforma o al catàleg de sèries del Super 3, 30 anys després de la seva estrena en català, ni més ni menys que Doraemon, el gat còsmic.
0: Uau, això sí que... Però és que, Clàudia, o sigui, això sí que posa els pèls de punta. O sigui, mira, mira, escolta, escolta.
2: Doraemon, el gat còsmic.
0: És que és brutal, o sigui, això...
1: No, o sigui, estic somrient com una tonta ara mateix. Mira, m'ha vingut una cosa, un record...
0: Ah, que sí?
1: És com quan veus fotos de quan celebràvem els aniversaris a l'Aventura Park, no? Una mica aquesta nostàlgia.
0: Oh, i a més jo me'n recordo que ma germana, que és més petita que nosaltres, després això va passar a Boeing i ho veia en castellà. I clar, a mi el casquet volador en castellà és que no. No, ho sento. Si jo no entenc una altra paraula que no sigui casquet volador.
1: Exacte. Bueno, brutal. És que no sé ni com em traduiria, t'ho he de dir, eh?
0: Jo ara me vine gorrocóptero, però clar, potser m'estic aquí.
1: No,
0: un triple.
1: El gorrocóptero sona a aquell detectiu, com es deia, l'Inspector Gadget.
0: Oh, uau, m'encantava també. Que brutal.
1: Con el gacheto brazo. Veus, sí. Aquell sí que no sé per què el tinc vinculat al castellà, però bueno, és igual. El tema és que Doraemon arriba el 15 de juny amb 20 quina tonteria, amb 200 capítols clàssics. És a dir, wow. Tenim Doraemon per estona.
0: Uau, m'encanta.
1: I Mireia, faci 30 anys de Doraemon, vol dir que Doraemon té la mateixa edat que tu i que jo.
0: Això vol
1: dir que els primers capítols no els hem vist, Mireia.
0: Oh, ben vist, eh? No havia Ostres, jo pensat pensàvem, en això.
1: Pensàvem que la coneixíem. I no.
0: Jo veig planazo, quedar amb les amigues i descobrir com arriba en Doraemon amb en Nobita.
1: Mare meva. Sí, perquè del final se n'ha parlat molt, però de l'inici no sabem res.
0: Així
1: que ja tenim feina.
0: M'encanta. Uau. Encara queda per això alguna sorpresa més, no?
1: El què?
0: Que encara queda alguna sorpresa més, no?, en aquest cat sèries.
1: Sí. I tant, perdona que no t'havia entès. Sí, tirem endavant en el temps. El 22 de juny, la Sam, l'Àlex i la Clover, que són les espies de veritat més fashions i més guapes que teníem a la tele, tornen amb els capítols originals i l'estrena de nous capítols també en català, com no podia ser d'una altra manera.
0: M'encantaven.

0: tu quina t'agradava més, Clàudia?
1: Jo volia ser la Sam, que era la pèl roja. Suposo que per això a dia d'avui vaig tenyida. I me'n recordo moltíssim d'un pintallavis que tenien que sí. feia no sé quin truc.
0: M'encantava. Fuà, això sí que ho veuria, eh? Doncs jo era més de la Clover, però és veritat que la Sam també m'agradava, eh? Però, bueno, amb les meves cosines, que som tres, i com a tot bon grup són tres, les personatges, jo sempre triava la Clover.
1: Ai, quina fantasia. Quina fantasia poder jugar amb les cosines, mare meva.
0: Sí, brutal.
1: Doncs sí.
0: Uau.
1: Però és que això no és tot, Mireia, és que
0: com
1: moltes
0: que no?
1: novetats, eh? Moltes novetats. Resulta que el detectiu Conan...
0: Uau.
1: M'encantava el moment en què, no sé si era el seu tiet o el que se suposava que era el detectiu,
0: sí.
1: el feien a dormir i llavors parlava el detectiu per ell. Aquest moment m'encantava.
0: Era genial.
1: Doncs resulta que ja... Ui, ui, ui. Escoltem, escoltem.
0: Vinga.
2: El detectiu Conan.
0: Que té moltes temporades, eh, el detectiu Conan. Jo, Clàudia, si em permet, tinc una altra anècdota amb això. Hi havia un capítol que em va deixar amb malsons durant molta... una època gran de la meva vida, i llavors ma mare em prohibia veure el detectiu Conan.
1: Ostres! Per què? Te'n recordes del capítol o què passava?
0: Sortia com una mòmia o alguna cosa així. I això, clar, de petita, perquè nosaltres veiem això de petites, però era potser més una sèrie adolescent, no? Encara que tingui dibuixos.
1: Sí, a més era fosca,
0: sí.
1: Hi havia actituds com de lligar, de... No? No era ben bé per nens petits.
0: Sí, jo crec que ara la veuríem diferent.
1: Sí.
0: Entendríem, agafaríem més coses.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, doncs llavors tenim nous capítols d'això, són...
1: Doncs han tornat només les dues primeres temporades, però per això no hem d'esperar, perquè ja estan penjades al portal del Super 3, així que qui vulgui ja les pot començar.
0: Meravellós.
1: Així que tenim les dues primeres temporades. I una petita dada que et diré sobre el detectiu Conan, i és que després de l'original, que òbviament és en japonès, la versió catalana és la primera llengua del món amb més episodis doblats.
0: Uau, és que en català s'han fet molts doblatges, de moltes sèries.
1: Doncs sí, i molt potents. Jo crec que la nostra infantesa va ser una època de molta tralla en aquest sentit,
0: sí.
1: I molt nivell.
0: Sí, sí, va ser brutal. Bueno, Clàudia, ho deixem aquí.
1: Sí, sí, tant.
0: Però d'aquí que surti de la feina me'n vaig a veure sèries, eh?
1: Sí. A més, he vist por ahí que Shin-chan també està tornant, així que estarem atents per veure si arriben més notícies.
0: Meravellós. M'ha encantat. M'ha fet sentir-me com molt gran, però molt petita alhora, aquesta secció.
1: Ens quedem amb lo de petita, doncs.
0: Vinga. Clàudia, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí de nou, per portar-nos notícies diferents, avui records també. T'esperem d'aquí un parell de setmanes.
1: Molt bé, jo encantada. Moltes gràcies i molts petonets a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I de la Clàudia ens anem a una altra col·laboradora dels dimarts, la Xesca Oller, la seva secció Conte Sentit. I ara ens anem amb la nostra següent secció, la secció de Conte Sentit que ens porta la Xesca Oller, que recordem que la Xesca és professora, li encanta el teatre, també la literatura infantil, i cada dues setmanetes ens porta un conte narrat. Jo no sé, Sergi, si coneixes la faula de la cigala i la formiga.
3: Sí, tant, un clàssic.
0: Home, un clàssic, sí, sí. Jo et vull preguntar què ets més tu, del team cigala o del team formiga?
3: Jo del team cigala.
0: M'ho imaginava una mica, eh? Sí, sí, sí. Bueno, és com aprofitar la vida, no? Podríem dir una mica més així.
3: Sí, bueno, sí, és massa curta, no?
0: Bueno, després, si un cas d'escoltar la Xesca, comentem una miqueta més per si hi ha algú que no sàpiga de què estem parlant. I jo volia comentar que a mi quan he vist que la Xesca ens havia enviat aquesta faula m'ha fet molta il·lusió, perquè és un conte, una història que la meva iaia, que ja no la tinc, m'explicava molt i me'n recordo, tinc aquella imatge, no?, d'estar al menjador dinant o fent el que sigui i explicar-me aquest conte, segurament doncs, una versió d'elles, no?, perquè al final la cultura popular pues, és el
3: que
0: té. Sí,
3: hi ha però... diferents versions, però t'ha portat records,
0: sí, oi? Sí, perquè són d'aquelles coses que no et venen al cap mai, no?, i ara quan he vist el títol dic, va, ha vingut així tot de cop, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Així que fa molta il·lusió que la Xesca es porti aquesta proposta i sense més dilació podríem dir anem a escoltar la veu de la nostra col·laboradora.
4: I avui us porto una faula. Això vol dir que els protagonistes de la història són animals. I aquesta faula porta per nom la cigala i la formiga. I és que vet aquí, en aquell temps, quan els peixos volaven i els ocells tenien dents, era estiu i feia molta, molta, molta calor. Però la cigala estava contenta, se sentia feliç, perquè ja sabeu que les cigales els fascina la calor. S'havia passat tots els mesos de bon temps cantant, sense preocupar-se de res més, sense pensar que... quan arribés el fred, no podria trobar fàcilment el menjar que ara tenia al seu abast. Així que la cigala menjava, cantava i vivia feliç. Ni se li acudia pensar que no quedava tant de temps perquè arribés l'hivern. Ara feia calor i s'hi estava molt bé a la branca de l'arbre i sense fer res. Era molt divertit cantar, cantar i cantar. A baix, a terra, hi veia la beneita de la formiga, que no parava de treballar ni un instant. Anava d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, sempre carregada, sempre corrent, sempre amb menjar, que portava cap al seu formiguer. Que estúpida, pensava la cigala, tan bé que s'hi està sense fer res. Però van començar a passar els dies, l'un rere l'altre, a una velocitat terrible. I finalment va acabar arribant l'hivern i feia molt de fred. Molts arbres havien perdut les fulles, estaven nus, sense fruits i no tenien res per donar als ocells i a les cigales. La cigala va baixar de l'arbre i va començar a buscar desesperadament menjar pels camps, però no trobava res, ni un sol gra de blat o de civada. I tenia gana, molta gana, i a més tremolava de fred. Què faria? Es moriria de gana? Ja notava que li fallaven les forces per continuar buscant menjar. I tot d'una va recordar que la seva veïna, la formiga, havia estat tot l'estiu recol·lectant menjar. Així que, quina idea tan bona! Ella, que tenia emmagatzemat el seu formiguer moltíssims grans, segur que li'n podria donar uns quants. Així que se'n va anar de seguida a veure-la. La va saludar amb molt de respecte i fins i tot es va doblegar una miqueta per mostrar-li respecte. I li va dir, senyora formiga, sé que els vostres graners són plens i segur que no us acabareu tot el menjar que teniu en tot l'hivern. Teniu moltes provisions emmagatzemades, oi? En canvi, aquí teniu la vostra humil veïna, aquesta trista cigala que no pot menjar. I és que veureu, em vaig passar tot l'estiu molt alegre, cantant i cantant i cantant per tot arreu... i no vaig saber mai què era la gana, ni vaig pensar que algun dia ho sabria prou bé. No em podia imaginar, senyora formiga, com n'era de dur l'hivern. Jo no sabia què m'esperava. Estic tremolant de fred, estimada amiga meva, i morta de gana, perquè no tinc res per posar-me a la boca. Si us plau, senyora formiga, deixeu-me alguna cosa que us sobri perquè pugui menjar. Jo us prometo, com em dic cigala, que us ho tornaré i guanyareu molt. A l'estiu us cantaré tot el dia i seré la vostra amiga per sempre. La formiga no era gent generosa i en sentir la seva desesperada i famolenca veïna va amagar-se a l'esquena les claus del graner i molt enfadada li va respondre: «Tu et penses que ara jo et donaré el que m'ha costat tanta feina d'aconseguir? Gandula, digue'm, què vas fer tu durant tot l'estiu?» Jo, li va respondre amb el cap cot la cigala, «doncs jo cantava, senyora veïna, com us he dit, sóc molt alegre i cantava a tot el que passava per sota el meu arbre i no vaig aturar-me ni un moment, ni un moment. Jo era feliç i volia que els altres ho fossin quan m'escoltessin. Així que tu cantaves mentre jo treballava sense parar. No em vas veure treballar amb la calor que feia per omplir el meu graner? De segur que sí. I vas pensar que jo era una beneita perquè tu menjaves i només cantaves. Doncs ara, que jo menjo, balla tu, que et creies tan llesta». I va entrar el seu formiguer i va deixar tota sola la famolenca i mandrosa cigala. La cigala no va ser previsora, perquè no va pensar que després de l'abundància de l'estiu ve el fred de l'hivern i el menjar per a les cigales desapareix. Però la formiga, que va poder menjar perquè va ser previsora i treballadora, no va ser, en canvi, gens generosa. Conte contat, aquest conte s'ha acabat. I si la generositat l'has vist poc, pensa què haguessis fet tu en el seu lloc.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs nosaltres marxem per avui. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest mateix programa al Territori Nocturn. Hem parlat amb la Clàudia Fernández sobre aquesta reestrena de sèries millennials en català. També hem parlat de la trobada de Màgic, de les xerrades per onades de calor, que demà tenim una a 11:45 del migdia al centre al Casal dels Avis del Nord. I també hem parlat de l'aniversari de l'Institut Marta Mata. Tot això de nou podreu tornar a escoltar aquesta mateixa tarda. I demà tornarem per parlar de l'ascens en primera de l'equip del Club Pàdel Montornès. I també ens portarà el nostre company Miquel Zafra una nova entrevista musical, com tots els dimecres. El podrem escoltar aquí a la Intersecció. Que vagi molt bé la tarda de dimarts i que ningú s'oblidi que demà a les 5 tornem a estar aquí.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al focus del català que farà el papa a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
2: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran, en principi, fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'apartament, que l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
1: Estàs escoltant
0: Ràdio Montornès 91.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir: el preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'ha recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth, 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It, no creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Emparson, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time, el temps, aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl, passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a Cocodril.

club@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio de Barcelona que ens diu: Hola Albert, avui remenant els meus discos antics he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papà Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Time. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

0: tinc, cariño. I got you, babe. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabunds i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

Two More Bottles of Wine. Two More Bottles of Wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que ens has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem, continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926 i va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Notícies
1: en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manuel Pradales, i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central.
3: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà precisament al Cercle d'Economia. I la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar la calor. En la primera edició s'ha aconseguit 800 actuacions als 300 municipis que formen part d'aquesta Diputació, amb la idea que es repliqui en següents edicions. L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Marc Serra és diputat, president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
4: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
2: I hores d'ara hi ha un tall de circulació de trens en dos sentits, a la R11 i a la RG1, entre Girona i Sant Miquel de Fluvià, per una incidència a la infraestructura. S'està gestionant transport alternatiu per carretera. I una setmana de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, la ciutat comença a preparar-se per la seva visita. Alguns balcons ja llueixen banderes a la ciutat, de la ciutat del Vaticà, la majoria distribuïdes per l'Associació Ginesta de la Guineueta, que n'ha fet arribar 15.000 als feligresos. Els comerços propers a la Sagrada Família ho tenen tot a punt i ja venen articles per l'esdeveniment, com tasses, imants o bosses. De moment encara no n'han venut moltes, però esperen que els propers dies la venda s'incrementi. I la miastènia és una malaltia neuromuscular d'origen desconegut que talla la comunicació entre els nervis i els músculs i provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha 2.700 persones afectades per aquesta malaltia. Avui és el Dia Mundial, precisament, de la lluita contra la miastènia.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia. Avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta. Això ho vam fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que... Per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada, una
1: estona. Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable... en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura. Mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. A vegades sembla que quan parlem de guerres, parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí. Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundíssim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport. I nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Endavant, endavant. Hi ha gent de tot. Sí. I llavors ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen a un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen,
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses, fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: podria haver guanyat, sí.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge anava al britànic, que ja han comentat.
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys, l'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.

0: però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
1: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
0: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu, la defensa dels tercers no la pots confiar.
2: Francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no?
2: Si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
2: No. Fatal.
0: En fi.
2: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de la Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
1: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina. I
2: com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
2: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
2: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
2: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
0: Movimiento muy sexy.
2: Tot això, aquest era King Africa.
1: Has posat la segona cançó de King Africa o no?
2: Hosti, veus?
1: Si hi hagués l'Alberto, ho hagués fet.
2: Hagués entrat King Africa.
0: Ja, jo tinc un altre estil.
2: Sí,
1: absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
1: Ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
1: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
0: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
2: Molt bé, ja, exacte, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
0: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
2: Exacte.
1: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
2: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS?

0: davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de quatre setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer el que fas en aquests casos, no? Si els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
3: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
3: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't.
3: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cretallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cretallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
3: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
2: ah, sí?
3: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
3: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
3: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
3: No sé, 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat
3: molt bé,
0: efectivament ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè l'Adrià, és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a fer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho.
1: Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat, vinga, un altre cop.
3: Pareu de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
3: Que sí,
1: barregen... Sí. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no Malvinas, Falklands, ah!
0: Bé, hem de continuar el programa, no sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí,
3: amb Henry.
0: Ha fet un monòleg, això és un tall,
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si se t'empatitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Pues, és que és una paraula que...
0: És no argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català.
3: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar a un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
3: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
1: Exacte.
3: Els hi van dir, sí.
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de Salvar el soldat Ryan o coses així més que... glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. a 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etcètera?
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents, sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada a les
1: el
0: portes.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
6: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir. És el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAES Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
2: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a una nova selecció de Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Beach Hoppers, José Padilla, Lanterna, Velvet Dreamer, entre molts altres. Comencem i el tema que obre aquesta selecció a Spy d'avui és A Night in Torino de Parafef Stellar. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Som la cooperativa de l'àvia agrícola de l'Escola Mugent.
1: Voleu unes verdures exquisites? Doncs acudiu a nosaltres. Estem encantats de convidar-vos a venir el dia 5 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins les 12 del migdia, on muntarem la nostra parada.
0: Vendrem verdures conreades a l'hort de la nostra escola, productes ecològics i de proximitat.
2: Les verdures que vendrem són espinacs, enciams meravella, enciams de fulla llarga, bledes, carbassons, tomàquets, xerris, enciam romà i cogombres.
1: Us esperem a la plaça Pau Picasso. I recordeu, si bons productes voleu menjar,
3: a la nostra parada heu d'anar.
4: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
5: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
6: Col·lectius en Xarxa amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
7: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
11: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi ha un llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: De terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret el Míbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tiples, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Heipa i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Quirze Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. Llavors vam demanar al Quirze Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i en recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge i amb un acte central, com dèiem, diumenge a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtion i Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: doblejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments cerdanyistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Coplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.flejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Thank you.

Això era la darrera estrena d'Enri Cortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tible Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: Doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas, amb aquest acte, només en destacarem aquest, perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os, a les 10 i a les 4, amb una plec, amb les coples Marinada Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'Aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anna Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga, per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió, Flavia Boler denuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer i que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com estan en la setmana? Mica, va, alegreu-vos i alegreu-nos a nosaltres, clar que sí, escoltant-nos fins les 6 aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment com totes les tardes. Ens podeu seguir al 92.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele en directe. Una tarda més ja de dimarts. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Mireia.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt de dimarts avui, no?
2: Sí.
3: Una mica de soneta, no?
2: Jo estic cansada avui, és cert, eh? No sé, deu ser que m'he despertat aquesta nit perquè ha plogut.
3: Ah, sí?
2: Així, de sorpresa.
3: Ah, no m'he enterat.
2: Sí, i avui puc dir oficialment que sóc una senyora perquè m'he despertat a 2:45 de la matinada perquè plovia i he pensat, ah, la roba!
3: Ostres.
2: I m'he aixecat a recollir la roba,
3: eh? Bueno, digue-li senyora o digue-li intel·ligent, que tornar a fer la rentadora un altre cop...
2: Sí, però a més ha sigut com un moment molt ràpid de pluja, és a dir, en el que jo m'he despertat, que segurament acabaria de començar a ploure, m'he aixecat, he recollit la roba i m'he tornat a ficar al llit. Jo crec que ja havia deixat de ploure. O sigui, ha sigut com així una cosa express.
3: Un vist i no vist, no?
2: Sí.
3: A mi el que em fa pensar, Mireia, és que o ha plogut molt o tens la soneta una mica lleugera, eh?
2: Jo sí, molt... Bueno, ha plogut fort, però sí, a qualsevol so estrany que no pertoqui,
3: què
2: jo
3: dius,
2: em desperto.
3: Ara, ostres.
2: Sí. Sí, sí, sí, soc...
3: Això és perillós, eh? Vull dir, s'ha de descansar bé, Mireia.
2: Ja no puc. I després m'ha costat un muntó aixecar-me. No sé si ha sigut per això.
3: Si t'estàs llevant tota la nit, normal.
2: No, però, bueno, mira, hem confirmat. He fet molt bé i espero que vosaltres també. La meva veïna també ho ha fet, eh? Estàvem les dues,
3: sí, no?
2: Sí, traient la roba. Perquè el meu cotxe, almenys, estava ple de gotetes així de pols.
3: Sí.
2: Així
3: com
2: que,
3: de fan.
2: Sí, el que ha provat no ha estat gaire net, eh?
3: Un grup de WhatsApp entre les veïnes, eh?
2: Per avisar-nos, no?
3: Exacte, avís, que està plovent.
2: Que vibri el mòbil.
3: Qui tingui roba estesa.
2: clar, després d'aquest matí, mira, aquell no recull la roba, eh? Aquell tampoc.
3: Sí.
2: Bueno, en fi, anècdotes que m'han passat aquesta nit i que avui us volia explicar. I no sé, deu ser per això que tinc més son o simplement que és dimarts. I sabem que els dimarts costen una miqueta
3: més.
2: Sí,
3: són una mica més difícils.
2: Sí, matina dos dies ja es comença a notar. Bueno, però estem aquí per a alegrar-nos la tarda entre tots i totes i també estar al dia, informar-nos de tot el que tenim a Montornès, del que està passant, del que ha passat i del que passarà. I avui, a més, portem un programa amb molta informació. Parlarem de les xerrades que s'estan fent per prevenir els possibles riscos a les onades de calor. I és que la calor ha arribat de cop i per això, des del CAP, des del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Montornès, que depèn de l'Institut Català de la Salut, ha impulsat dues xerrades, sobretot especialitzades o adreçades a la gent gran, per explicar i donar consells per evitar riscos, eh? Doncs hidratar-nos molt, saber què menjar, què fer si ens comencem a trobar malament... Bé, doncs tot això, ahir van estar al Casal de la Gent Gran Centre i demà estaran al Casal de la Gent Gran Nord. Nosaltres, Ràdio Montornès, ha pogut estar en aquestes xerrades, així que també avui us traslladarem alguns d'aquests consells. Però també parlarem d'altres actes que han tingut lloc aquests dies pel poble, com el 20è aniversari de l'Institut Marta Mata. Déu-n'hi-do, 20 anys! I a més, un centre que ha canviat molt. No sé si recordeu que va començar amb uns mòduls prefabricats i després, ja 7 anys després, va passar a les instal·lacions on és ara, al camí de l'Ajustada. I a més de canviar de lloc i d'aspecte, també ha anat incorporant noves formacions com el PFI i graus de professió, com es diu ara, no sé, l'AFP, formació professional, això, molt bé, que fan dos graus i que també s'ha impulsat a partir d'aquí l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental. Així que déu-n'hi-do la història que té el Marta Mata. Per celebrar aquest aniversari hem preparat una festa amb música, amb retrobaments, fotocall i tot, així que avui en parlarem. També hem anat a la trobada de Magic the Gathering, que ja vam parlar, Sergi, de si ens agradava el rol,
4: sí,
2: si no...
4: Sí.
2: Bé, doncs m'han dit que hi ha modalitats curtes també de partides. Sí que hi ha unes que es poden allargar hores, però altres que hi ha més curtetes. Així que, si era una cosa que us tirava enrere, és que sapigueu que podem aprendre a jugar.
3: Hi ha diferents modalitats.
2: Sí. Bueno, i hi havia nens i nenes des dels 8 anys i persones adultes cap als 50 o així, eh? Així que per totes les edats d'aquest joc. Bé, aquesta trobada ja s'ha fet dintre dels pressupostos més 30 Cosmos i avui us portem una crònica de com ha estat aquest Magic the Gathering. Però a més, també tindrem amb nosaltres a la Clàudia Fernández amb una secció de cultura random molt nostàlgica avui, molt, molt, sobretot pels millennials, clar. I també acabarem amb un conte de la Xesca Uller, una nova secció de contes sentits. Tot això és el que portem. Us heu convençut? Doncs vinga, nosaltres comencem abans, però repassant els titulars del dia. Comencem amb que s'han començat a instal·lar els nous contenidors de residus. Els contenidors seran oberts fins que s'implantin de manera progressiva a totes les àrees del municipi i s'hagi verificat que el sistema funciona correctament. Durant aquest període de prova no estarà necessari fer servir la targeta ni tampoc l'aplicació. Ara només cal prémer el botó vermell i esperar uns segons per empènyer la tapa del contenidor amb la bossa de residus i deixar-la caure dins. El nou sistema es desplegarà a les 85 àrees de contenidors del municipi. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, l'orgànica i envasos. La data per al tancament de contenidors es farà pública pels canals municipals i, a més, s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no teniu les vostres targetes, podeu anar-les a buscar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per fer les preinscripcions de les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi ha sortides i tallers de diferents àmbits que podeu consultar al web joventut.montornès.cat. A més, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
5: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
2: El termini de preinscripció per les activitats de l'estiu jove finalitza avui a mitjanit. Demà es realitzarà el sorteig al qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. Dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de juny. Serà, com sempre, a 6:45 a la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou aprovar la rectificació anual de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament i dues modificacions pressupostàries. Els regidors i regidores també debatran l'adhesió a la declaració del Prat del Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i els serveis municipals. També es parlarà sobre la modificació de preus del conveni de cooperació amb el Consorci Besòs Tordera per la gestió del manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram. I finalment es debatrà una moció per un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que la montornesenca Valentina Valls s'ha proclamat campiona de Catalunya de gimnàstica rítmica. La jove competeix al Club Rítmica de Cardedeu i ha estat la primera classificada de la categoria infantil B. La competició s'ha celebrat a Blanes. Fins ara la montornesenca havia competit en conjunt i aquest curs s'ha donat el pas a la gimnàstica rítmica individual. Aquesta temporada també ha aconseguit altres reconeixements, com el subcampionat comarcal del Vallès Oriental, trofeu que la va classificar per la final nacional, que finalment li ha donat la victòria catalana. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquesta setmana, al Camp de Montornès, l'Institut Català de la Salut està oferint xerrades adreçades a la gent gran per prevenir els riscos de les onades de calor. Ahir es va fer al casal de la gent gran centre i demà, a 12:45 del migdia, es farà al casal de la gent gran nord. La trobada comptarà amb les intervencions de la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, Clara Egea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet McAuliffe. Totes dues compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa durant el dia i també a la nit. Egea, nutricionista, ha recordat la importància de mantenir-se hidratats i hidratades, especialment la gent gran, perquè perden la sensació de set.
4: Normalment al deshidratar-se no tenen la mateixa sensació, és a dir, perden aquesta sensació de deshidratar-se. Per tant, és molt més important recordar la importància de beure mínim un litre i mig d'aigua i sobretot evitar refrescos, begudes alcohòliques, tot el que no sigui aigua principalment. I llavors també donaré quatre consells bàsics de com fer aquests àpats perquè siguin el més frescos possibles i consumir fruites i verdures, per exemple, que són aliments que també tenen molta aigua.
2: Com a consells durant els àpats, he explicat quins aliments hauríem d'evitar i quins menjar cada dia.
4: El fet de consumir el mètode del plat, és a dir, la meitat del plat que sigui verdures, ja que són un dels aliments que més aigües tenen, fruita, sempre sencera, perquè al final la fibra i les vitamines són interessants, però sobretot quan la fruita sencera, evitar tot el que són sucs. Què més? Evitar picants, per exemple, perquè són aliments que generen molta calor i això a vegades pot ser contraproducent en aquesta temporada. Què més coses? Doncs, per exemple, donar consells sobre quins àpats podem potenciar. Doncs, potser ara és més temporada d'amanides, utilitzar les llegums però més en plats freds, no? Evitar tot el que són coccions molt, molt calentes. I després, un altre punt molt important, que és tornar una mica en el de les begudes, reforçar molt el tema de reduir el que són les begudes alcohòliques i refrescos, perquè precisament aquestes begudes el que provoquen és una deshidratació, ja que amb l'alcohol potenciem el que és l'orina i amb el contingut de sucre el que potenciem també és aquesta orina. Llavors, busquem una hidratació i aconseguim el contrari. Llavors, això és superimportant.
2: Des del CAP també han insistit en que cal tenir controlades de les persones vulnerables, especialment durant les hores de més calor.
4: Les persones vulnerables, una cosa que no he dit, és molt, molt important que en certes hores del dia estiguin controlats, en certa manera, és a dir, que tinguin l'ajuda quan ho necessiten. I clar, un cop de calor realment pot arribar a ser mortal, per tant és molt, molt important que segueixin aquestes recomanacions i el fet d'emportar-te una ampolleta d'aigua, per exemple, si has de sortir, i estar constantment hidratant-te, no esperar a tenir la sensació d'aquella deshidratació. Això és molt important. Tenir, per exemple, el botó, que és una cosa que serveix molt, l'ajuda aquesta que literalment és fer així i arriba una persona, o tens contacte telefònic amb algun familiar, o simplement buscar abans de sortir que t'acompanyin. Sobretot no estar sols al cotxe, és a dir, no quedar-nos tancats en el cotxe perquè realment aquí es concentra molt la calor i sobretot això sempre seguir aquestes recomanacions d'anar acompanyat és el més important.
2: Maria López, una de les persones assistents de la xerrada d'ahir, ha dit que evita sortir de casa.
6: No salir de casa, porque en casa estoy, pero requete bien. Así que, como estoy tan cómoda, me da pereza de... Además, allí me despeloteo, me pongo mi batita... Estoy fresca y ya no tengo intención de salir a la calle. Ahora encuentro que hace, o no sé si es que hace mucho más calor que antes. Antes, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, que para San Juan, se abrían las piscinas porque entonces empezaba a llegar la calor. Pero ahora no estamos en San Juan, que ya en este mes de mayo ha sido asfixiante.
2: Una altra de les persones que hi va seguir la xerrada de prevenció davant les onades de calor va ser l'Eduard Torres. Ell va explicar que veia molt necessari donar aquest tipus d'informació.
7: Penso que és necessari, perquè hi ha molta gent que pensa que la calor és una cosa que sempre l'hem tingut i no es protegeixen. Aleshores, què passa? Doncs que ve la deshidratació, ve tot allò que no te n'adones i estàs fotut. Aviam. Jo surto tota la tarda. vaig a jugar a la petanca, però sempre porto la gorra i sempre porto roba fresca. I bec aigua, molta aigua. Faig tres fruites al dia. Al matí, al migdia i al vespre. Al vespre sempre una poma. Al matí el que cau, no? A lo millor pues, no sé, hi ha una pera o hi ha una mica de no sé, qualsevol cosa, però la poma és primordial per mi.
2: Recordeu que demà a 12:15 al Casal de la Gent Gran Nord es farà una nova sessió. Podeu assistir de manera gratuïta.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Deixem de mandar un momentet l'actualitat, després hi tornarem, però bueno, en realitat també és l'actualitat de Montornès, perquè avui parlem d'Ariadna Azar, cantautora veïna del poble, que acaba de treure avui mateix el seu nou EP, Les que no envié, es diu, té un total de 6 cançons. Nosaltres hem escoltat ja alguna d'elles aquí a la intersecció, properament estarà per Ràdio Montornès presentant l'àlbum, però avui, per anunciar aquesta nova publicació, us deixem escoltant la primera.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Parlem ara de l'Institut Marta Mata perquè va celebrar divendres el seu 20è aniversari i ho va fer amb una festa que va reunir professorat, alumnat i famílies que durant aquestes dues dècades han tingut alguna relació amb el centre. L'acte, que es va celebrar al gimnàs, va comptar amb parlaments, actuacions d'exalumnes i usuaris i usuàries de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. I és que, tal com va dir la directora de l'Institut, Mercè Costa, l'objectiu de la festa era retrobar-se.
2: Hem convidat a tots els professors que han passat per aquí, a tots els directors, a tota la inspecció i també a tots els alumnes, doncs perquè vinguin a celebrar que fa 20 anys que estem aprenent. Sempre li diem en aquesta festa 20 anys d'institut, 20 anys aprenent, perquè l'institut és un lloc on aprenen tant els alumnes com els professors com tota la comunitat educativa. Llavors, alguns alumnes que saben cantar i que saben tocar instruments ens han ofert com a regals doncs, algunes peces musicals. I després doncs, tenim un fotocall, tenim una miqueta de berenar, no sé, l'important és retrobar-se i celebrar que seguim funcionant i que seguim creixent i que encara tenim ganes d'aprendre.
1: Des de la seva posada en marxa fins a l'actualitat, el centre ha anat incorporant oferta formativa. El curs 2008-2009 es va iniciar el programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball i el curs 2015-2016 ho van fer els cicles formatius de cuina i gastronomia i de serveis de restauració, que van impulsar la posada en marxa de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental a la Masia al Molí. Escoltem Mercè Costa.
2: El centre ha evolucionat primer físicament perquè vam néixer als barracons i després doncs, s'anava construint aquest edifici, això doncs, ja va ser un avenç molt important i després també un altre dels avenços més importants és la incorporació de la formació professional que tenim les dues famílies de cuina i de sala, més els PFIs, més l'IFE, doncs va creixent una miqueta amb l'oferta educativa que ofereix.
1: Com deia Costa, l'Institut Marta Mata va començar el curs 2006-2007 en mòduls prefabricats a la cruïlla dels carrers de Josep Tarradellas i de Consell de Cent. Va ser el 2013 quan es va construir les instal·lacions actuals al Camí de l'Ajustada. Les obres es van dur a terme gràcies a l'avançament dels diners que va fer l'Ajuntament, tot i no tenir les competències. Anys més tard, la Generalitat va retornar l'import del projecte. Precisament, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, va destacar la implicació del consistori amb el centre.
3: El Marta Mata és part de la nostra història, és molt important pel municipi, perquè hi han passat moltes generacions de joves, de nens i nenes, que al final són nens i nenes, de joves que han estudiat, que han gaudit de l'enorme projecte educatiu i dels grans professionals que han portat aquest projecte endavant, i això vol dir moltes coses. De fet, també la meva filla ho haig de dir, i és una satisfacció. Però a part, com a Ajuntament, sempre hem estat molt implicats amb aquest centre, també amb el Vinyes Velles, però especialment amb el Marta Mata, com va començar amb aquells barracots i que tot i ser un projecte que funcionava tenia moltes dificultats, ens vam comprometre a fer possible la construcció del centre. Em va agafar en els inicis de l'alcaldia la concreció. Recordo les reunions amb els pares i mares, que eren molt escèptics de si podia ser possible, perquè portaven 7 anys ja en barracots. Al final es va poder construir el centre. Més endavant ens vam comprometre amb l'impuls de l'Escola d'Hoteleria i vam fer la reforma de les instal·lacions de la Masia del Molí i ara estem en aquesta segona fase. També hem estat apretant sempre per la millora de l'oferta, per tant ens sentim molt, molt implicats com a la resta de centres i avui és una gran celebració.
1: Les persones assistents a la celebració del 20è aniversari de l'Institut Marta Mata van endur un punt del llibre com a record i fotografies d'un fotocall instal·lat especialment per l'ocasió.
0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Bruixes i mags aficionats al joc de carta màgic s'han trobat aquests dies a la trobada Magic the Gathering aquí a Montornès. La proposta ha sorgit dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos i ha plegat una trentena de persones de totes les edats. L'activitat s'ha desenvolupat al Centre Juvenil Espúndic i ha plegat tant persones que ja tenien experiència prèvia en el joc com d'altres que en volien aprendre. Nosaltres hem pogut parlar amb un dels impulsors de la trobada, l'Ivan Paterna. L'escoltem.
4: Nuestra intención siempre ha sido intentar unificar un poquito a lo que vendría siendo el público que le gusta este tipo de juegos, que son estrategia, que te lleva a un punto de creatividad, te hace concentrar, o sea, ayuda mucho a la concentración y todo. Y vimos en Magic esta posibilidad, porque Magic es un juego que te ayuda a todo esto. O sea, es un juego

Continuem a la intersecció amb una mica de música ara, parlant de Manuel Carrasco, que també acaba de treure nou disc. Estàvem escoltant Llops i és que aquesta cançó es diu Bailando con Lobos. És una de les incloses en aquest nou disc, com us deia, Pueblo Salvaje 1, que és la continuació del disc que ja va treure l'artista l'any passat, titulat Pueblo Salvaje 2. Va fent com un compte enrere. Doncs ens diuen que en aquest disc Carrasco el que vol és explorar emocions, contradiccions i també la manera en què cada persona resisteix i connecta en un món que no para de canviar. Doncs amb aquesta premissa anem a escoltar una mica de Pueblo Salvaje 1 i ho fem amb Bailando con Lobos.

Escoltàvem Bailando con Lobos i ara, gente corriente, ja ho deia Manuel Carrasco. Avui estem repassant el seu nou disc, Pueblos del Baje 1. I en aquest disc hi ha moltes col·laboracions, tres concretament, una amb Kenny García, amb La Pucci i aquesta amb Juanes, que és la que us portem.

I acabem amb energia repassant Pueblo Salvaje 1, el nou disc de Manuel Carrasco, amb la primera cançó que vam conèixer d'aquest àlbum, O si pudiera, i amb ella ens anirem a parlar amb la nostra companya, amb la Clàudia Fernández. Escoltem el més nou de Manuel Carrasco.

0: I ara passem a la secció de cultura random, on hi cap pràcticament de tot, i ho fem amb la nostra companya, amb la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, contenta de tenir-te aquí de nou. I tu què tal, com estàs?
1: Molt bé, també una setmana més preparadíssima. I, bueno, abans de parlar del tema, sí que volia dir, aquest cop jo no puc fer review ni donar la meva opinió de com va anar el Croqueta Crash, però em penso que tu sí, oi?
0: Sí. Vaig anar, a més, amb molt bona hora, allà cap a les 8 del vespre o així, i em va agradar molt l'ambient, he de dir. Sí que és cert, bueno, el poble espanyol, que sóc molt mala catalana i encara no l'havia vist, i he de tornar un altre dia de cultura inquieta perquè, clar, no vaig veure res, com aquí qui diu. Però molt guai. Només hi havia una croqueta que ja no hi havia stock, però la resta tenien de tots. Ara bé, sent una mica crítica, per mi les racions eren una mica petites i una mica cares. Això sí. Però bueno, per menjar-te una tapeta de croquetes, és un parell de croquetes, i una copa de vi, estava molt bé. Si volies sopar, ja no.
1: Ja picava una mica més. Sí. Està bé saber-ho perquè, clar, la publicitat ja sabem com és, la gent explica el millor a les xarxes socials i a les notícies, però també està bé tenir opinions reals de gent que hi ha anat i bueno, qui millor que tu, Mireia?
0: Pues sí, jo us ho puc dir, que jo vaig estar per allà. I bé, això, per fer una mica així de posturio que a tothom ens agrada, molt guai. Tens review de Plafet, a més que el lloc era supermaco, vull dir...
1: Et va agradar?
0: Sí, molt, molt. Per això valia la pena, musiqueta, o sigui, molt bé pensat.
1: Molt bé, llavors va ser una bona excusa per conèixer el poble espanyol.
0: Totalment, cert, totalment. A més que sent catalans i catalanes, podem entrar de manera gratuïta.
1: Ah, mira, això és un punt també, eh?
0: Home, pues sí, i tant. Així que puc tornar qualsevol altre dia.
1: Perfecte, doncs ja ens explicaràs si vas més o no.
0: Doncs sí. Què ens portes avui? Vinga, deixem les croquetes, deixem el menjar i cap on ens anem?
1: Doncs avui ens anem a la nostàlgia, que és una cosa que a mi m'agrada molt. Tirem enrere, ens en recordem, jo no sé... Què berenaves tu, Mireia, però jo tinc molt clar el moment de sortir de l'escola, d'anar corrents a casa i menjar-me l'entrepà o la llet amb galetes o les torradetes amb nocilla i posar el Super 3. És una cosa que jo crec que tots els nens i nenes de Catalunya hem tingut en comú. Veure les sèries del Super 3.
0: Sí. Jo, això era arribar i posar la tele. És cert, m'encantava.
1: Exacte. A més, jo crec que és una cosa com d'identitat, de quan parlem amb qualsevol persona que no sigui d'aquí de Catalunya, que és el com podies veure el Shin-chan en castellà? O no? A vegades sí. Que veus algun vídeo i dius, m'estan destrossant la infantesa, vull dir, això no era així, això sonava en català.
0: Totalment. A mi, escoltar qualsevol sèrie en castellà, encara que fos japonesa, no.
1: Clar.
0: No.
1: Total. O sigui, jo me'n recordo un cop que algú va dir, sí, no sé què, a mi no me gusta el pimiento. I vaig dir, què? ¿Cómo?
0: Què és això, no? No entens ni la referència.
1: Exacte. Per tant, doncs, ens traslladem un altre cop a aquells nens i nenes que vam ser algun dia, no fa gaire temps, entre cometes. I la notícia té a veure amb això perquè, no sé, jo, Mireia, sé que tu sí que ho coneixes, però no sé si totes les persones que ens escolten coneixen la plataforma CatSèries, que és una plataforma que podem trobar tant a Instagram com a X, que és un projecte dedicat a la defensa del català en el sector audiovisual. I que són molt coneguts per informar doncs, notícies de doblatges, novetats o del catàleg de sèries que hi ha disponibles en català a la plataforma del 3CAT.
0: Meravellós.
1: Doncs, Mireia, tu i jo ho sabem ja, perquè ja n'hem parlat, però és que ens han portat unes notícies últimament suculentes.
0: Per passar un estiu meravellós.
1: Sí. Jo sempre estic dient... plans per anar aquí, per anar allà, però és que aquest estiu ens estan posant difícil els nostàlgics perquè tenim un retrobament amb unes sèries que ens costarà sortir de casa si a més tenim un ventilador o un aire condicionat que ens faci costat.
0: Això és important també.
1: Sí, sí, perquè si no, no hi ha sèrie que ho aguanti això. Doncs bé, no m'enrotllo més, us ho explico. Tenim unes quantes novetats i és que, per exemple, comencem ja amb el que ve ara. El 8 de juny, que és pràcticament, bueno, és ja la setmana vinent, arribaran uns nous episodis de Pokémon Viatges
0: en català. M'encanta. És que Pokémon, sisplau.
1: Jo t'he de dir que això de Pokémon Viatges vaig una mica perduda. Ja m'enganxa una mica lluny.
0: Clar, jo era de veure Pokémon a seques, no?
1: Exacte, però tu te'n recordes que l'SketchUp tenia dos amics, un noi i una noia, que no me'n recordo com es deien. Doncs ara mateix només em surt l'SketchUp, em surt el Pikachu, òbviament, però quan he estat mirant surt un altre personatge que jo no sé qui és. Per tant, ens haurem de posar les piles amb això.
0: Bueno, no importa. Jo crec que en veure Pokémon ens val, no?
1: Exacte. Jo crec que escoltant la capçalera jo ja fill de gallina.
0: Algú se'n remou.
1: Jo me'n recordo que ho feien molt, molt aviat al matí, sí. Que me mare s'aixecava per gravar-me'l i així el podia veure a migdia.
0: Ai, que maca la teva mare. Doncs jo no, jo era de les que matinava quan era petita i llavors m'aixecava, baixava al sofà i em posava la tele i llavors veia Pokémon.
1: És una molt bona manera de començar el dia, eh?
0: Home, tu diràs.
1: Sí, sí. Sí. Després, tirem endavant. A partir del 15 de juny, que també queda res de res,
0: sí.
1: Torna al Super 3, a la plataforma o al catàleg de sèries del Super 3, 30 anys després de la seva estrena en català, ni més ni menys que Doraemon, el gat còsmic.
0: Uau, això sí que... Però és que, Clàudia, o sigui, això sí que posa els pèls de punta. O sigui, mira, mira, escolta.
2: Doraemon, el gat còsmic.
0: És que és brutal, o sigui, això...
1: No, o sigui, estic somrient com una tonta ara mateix. Mira, m'ha vingut una cosa, un record.
0: Ah, que sí.
1: És com quan veus fotos de quan celebràvem els aniversaris a l'Aventura Park, no? Una mica aquesta nostàlgia.
0: Oh, i a més jo me'n recordo que ma germana, que és més petita que nosaltres, després això va passar a Boeing i ho veia en castellà. I clar, a mi el casquet volador en castellà és que no. No, ho sento. Si jo no entenc una altra paraula que no sigui casquet volador.
1: Exacte. Bueno, brutal. És que no sé ni com es traduiria, t'ho he de dir, eh?
0: Jo ara me vine gorrocóptero, però clar, potser m'estic aquí.
1: No,
0: un triple.
1: El gorrocóptero sona a aquell detectiu, com es deia, l'Infector Gadget.
0: Oh, uau, m'encantava també. Que brutal.
1: Con el gacheto brazo. Veus, sí. Aquell sí que no sé per què el tinc vinculat al castellà, però bueno, és igual. El tema és que Doraemon arriba el 15 de juny amb 20 quina tonteria, amb 200 capítols clàssics. És a dir, wow. Tenim Doraemon per estona.
0: Uau, m'encanta.
1: I Mireia, passi 30 anys de Doraemon, vol dir que Doraemon té la mateixa edat que tu i que jo.
0: Uf. Això
1: vol dir que els primers capítols no els hem vist, Mireia.
0: Oh, ben vist, eh? No havia pensat en això.
1: Pensàvem que la coneixíem. Mm. I no.
0: Jo veig planazo, quedar amb les amigues i descobrir com arriben Doraemon amb en Nobita.
1: Mare meva. Sí, perquè del final se n'ha parlat molt, però de l'inici no sabem res. Així que ja tenim feina.
0: M'encanta. Uau. Encara queda per això alguna sorpresa més, no?
1: El què?
0: Que encara queda alguna sorpresa més, no?, en aquest cat sèries.
1: Sí. I tant, perdona que no t'havia entès. Sí, tirem endavant en el temps. El 22 de juny, la Sam, l'Àlex i la Clover, que són les espies de veritat més fashions i més guapes que teníem a la tele, tornen amb els capítols originals i l'estrena de nous capítols, també en català, com no podia ser d'una altra manera.
0: M'encantaven.

0: tu quina t'agradava més, Clàudia?
1: Jo volia ser l'estam, que era la pèl rosa. Suposo que per això a dia d'avui vaig tenyida. I me'n recordo moltíssim d'un pintallavis que teníem que sí. feia no sé quin truc.
0: M'encantava. Fuà, això sí que ho veuria, eh? Doncs jo era més de la Clover, però és veritat que la Sam també m'agradava, eh? Però bueno, amb les meves cosines, que som tres, i com a tot bon grup són tres, les personatges, jo sempre triava la Clover.
1: Ai, quina fantasia. Quina fantasia poder jugar amb les cosines, mare meva.
0: Sí, brutal.
1: Doncs sí.
0: Uau.
1: Però és que això no és tot, Mireia, és que moltes
0: que no?
1: novetats, eh? Moltes novetats. Resulta que el detectiu Conan...
0: Uau.
1: M'encantava el moment en què, no sé si era el seu tiet o el que se suposava que era el detectiu,
0: sí.
1: el feien a dormir i llavors parlava el detectiu per ell. Aquest moment m'encantava.
0: Era genial.
1: Doncs resulta que ja... Ui, ui, ui. Escoltem, escoltem.
0: Vinga.
2: El detectiu Conan.
0: Que té moltes temporades, eh, el detectiu Conan. Jo, Clàudia, si em permet, tinc una altra anècdota amb això. Hi havia un capítol que em va deixar amb malsons durant molta... una època gran de la meva vida, i llavors ma mare em prohibia veure el detectiu Conan.
1: Ostres! Per què? Te'n recordes del capítol? O què passava?
0: Sortia com una mòmia o alguna cosa així. I això, clar, de petita, perquè nosaltres veiem això de petites, però era potser més una sèrie adolescent, no? Encara que tingui dibuixos.
1: Sí, a més era fosca,
0: sí.
1: Hi havia actituds com de lligar, de, no? No era ben bé per nens petits.
0: Sí, jo crec que ara la veuríem diferent.
1: Sí.
0: Entendríem, agafaríem més coses.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, doncs llavors tenim nous capítols d'això, són...
1: Doncs han tornat només les dues primeres temporades, però per això no hem d'esperar, perquè ja estan penjades al portal del Super 3, així que qui vulgui ja les pot començar.
0: Meravellós.
1: Tenim les dues primeres temporades i una petita dada que et diré sobre el detectiu Conan, i és que després de l'original, que òbviament és en japonès, la versió catalana és la primera llengua del món amb més episodis doblats.
0: Uau, és que en català s'han fet molts doblatges, de moltes sèries.
1: Doncs sí, i molt potents. Jo crec que la nostra infantesa va ser una època de molta tralla en aquest sentit,
0: sí.
1: I molt nivell.
0: Sí, sí, va ser brutal. Bueno, Clàudia, ho deixem aquí.
1: Sí, sí, tant.
0: Però d'aquí que surti de la feina me'n vaig a veure sèries, eh?
1: Sí. A més, he vist por ahí que Shin-chan també està tornant, així que estarem atents per veure si arriben més notícies.
0: Meravellós. M'ha encantat. M'ha fet sentir-me com molt gran, però molt petita alhora, aquesta secció.
1: Ens quedem amb lo de petita, doncs.
0: Vinga. Clàudia, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí de nou, per portar-nos notícies diferents, avui records també. T'esperem d'aquí un parell de setmanes.
1: Molt bé, jo encantada. Moltes gràcies i molts petonets a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I de la Clàudia ens anem a una altra col·laboradora dels dimarts, la Xesca Oller, la seva secció Conte Sentit. I ara ens anem amb la nostra següent secció, la secció de Conte Sentit que ens porta la Xesca Oller, que recordem que la Xesca és professora, li encanta el teatre, també la literatura infantil, i cada dues setmanetes ens porta un conte narrat. Jo no sé, Sergi, si coneixes la faula de la cigala i la formiga.
3: Sí, tant, un clàssic.
0: Home, un clàssic, sí, sí. Jo et vull preguntar què ets més tu, del team cigala o del team formiga?
3: Jo del team cigala.
0: M'ho imaginava una mica,
3: sí?
0: Sí, sí, sí. Bueno, és com aprofitar la vida, no? Podríem dir una mica,
3: sí,
0: més així.
3: Bueno, sí, és massa curta, no?
0: Bueno, després, si un cas d'escoltar la Xesca, comentem una miqueta més per si hi ha algú que no sàpiga de què estem parlant. I jo volia comentar que a mi quan he vist que la Xesca ens havia enviat aquesta faula m'ha fet molta il·lusió, perquè és un conte, una història que la meva iaia, que ja no la tinc, m'explicava molt, i me'n recordo, tinc aquella imatge, no?, d'estar en el menjador dinant o fent el que sigui i explicar-me aquest conte, segurament doncs, una versió d'elles, no?, perquè al final la cultura popular pues, és el que té.
3: Sí, hi ha però... diferents versions, però t'ha portat records,
0: sí, oi? Sí, perquè són d'aquelles coses que no et venen al cap mai, no?, i ara quan he vist el títol dic, va, ha vingut així tot de cop, no?
3: Sí.
0: Així que em fa molta il·lusió que la Xesca es porti aquesta proposta i sense més dilació podríem dir anem a escoltar la veu de la nostra col·laboradora.
4: I avui us porto una faula. Això vol dir que els protagonistes de la història són animals. I aquesta faula porta per nom la cigala i la formiga. I és que vet aquí, en aquell temps, quan els peixos volaven i els ocells tenien dents, era estiu i feia molta, molta, molta calor. Però la cigala estava contenta, se sentia feliç, perquè ja sabeu que les cigales els fascina la calor. S'havia passat tots els mesos de bon temps cantant, sense preocupar-se de res més, sense pensar que, quan arribés el fred, no podria trobar fàcilment el menjar que ara tenia al seu abast. Així que la cigala menjava, cantava i vivia feliç. Ni se li acudia pensar que no quedava tant de temps perquè arribés l'hivern. Ara feia calor i s'hi estava molt bé a la branca de l'arbre i sense fer res. Era molt divertit cantar, cantar i cantar. A baix, a terra, hi veia la beneita de la formiga, que no parava de treballar ni un instant. Anava d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, sempre carregada, sempre corrent, sempre amb menjar, que portava cap al seu formiguer. Que estúpida, pensava la cigala, tan bé que s'hi està sense fer res. Però van començar a passar els dies, l'un rere l'altre, a una velocitat terrible. I finalment va acabar arribant l'hivern i feia molt de fred. Molts arbres havien perdut les fulles, estaven nus, sense fruits i no tenien res per donar als ocells i a les cigales. La cigala va baixar de l'arbre i va començar a buscar desesperadament menjar pels camps, però no trobava res, ni un sol gra de blat o de cibada. I tenia gana, molta gana, i a més, tremolava de fred. Què faria? Es moriria de gana? Ja notava que li fallaven les forces per continuar buscant menjar. I tot d'una va recordar que la seva veïna, la formiga, havia estat tot l'estiu recol·lectant menjar. Així que, quina idea tan bona! Ella, que tenia emmagatzemat el seu formiguer moltíssims grans, segur que li'n podria donar uns quants. Així que se'n va anar de seguida a veure-la. La va saludar amb molt de respecte i fins i tot es va doblegar una miqueta per mostrar-li respecte. I li va dir: senyora formiga, sé que els vostres graners són plens i segur que no us acabareu tot el menjar que teniu en tot l'hivern. Teniu moltes provisions emmagatzemades, oi? En canvi, aquí teniu la vostra humil veïna, aquesta trista cigala que no pot menjar. I és que veureu, em vaig passar tot l'estiu molt alegre, cantant i cantant i cantant per tot arreu, i no vaig saber mai què era la gana, ni vaig pensar que algun dia ho sabria prou bé. No em podia imaginar, senyora formiga, com n'era de dur l'hivern. Jo no sabia què m'esperava. Estic tremolant de fred, estimada amiga meva, i morta de gana, perquè no tinc res per posar-me a la boca. Si us plau, senyora formiga, deixeu-me alguna cosa que us sobri perquè pugui menjar. Jo us prometo, com em dic cigala, que us ho tornaré i guanyareu molt. A l'estiu us cantaré tot el dia i seré la vostra amiga per sempre. La formiga no era gens generosa i en sentir la seva desesperada i famolenca veïna va amagar-se a l'esquena les claus del graner i molt enfadada li va respondre: «Tu et penses que ara jo et donaré el que m'ha costat tanta feina d'aconseguir? Gandula, digue'm, què vas fer tu durant tot l'estiu?»
5: Jo, li va respondre amb el cap cot la cigala, «doncs jo cantava, senyora veïna, com us he dit, sóc molt alegre i cantava a tot el que passava per sota el meu arbre i no vaig aturar-me ni un moment, ni un moment. Jo era feliç i volia que els altres ho fossin quan m'escoltessin.
4: Així que tu cantaves mentre jo treballava sense parar. No em vas veure treballar amb la calor que feia per omplir el meu graner? De segur que sí. I vas pensar que jo era una beneita perquè tu menjaves i només cantaves. Doncs ara, que jo menjo, balla tu, que et creies tan llesta». I va entrar al seu formiguer i va deixar tota sola la famolenca i mandrosa cigala. La cigala no va ser previsora, perquè no va pensar que després de l'abundància de l'estiu ve el fred de l'hivern i el menjar per a les cigales desapareix. Però la formiga, que va poder menjar perquè va ser previsora i treballadora, no va ser, en canvi, gens generosa. Conte contat, aquest conte s'ha acabat. I si la generositat l'has vist poc, pensa què haguessis fet tu en el seu lloc.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs nosaltres marxem per avui. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest mateix programa al Territori Nocturn. Hem parlat amb la Clàudia Fernández sobre aquesta reestrena de sèries millennials en català. També hem parlat de la trobada de màgic, de les xerrades per onades de calor, que demà tenim una a 11:45 del migdia al centre, al Casal dels Avis del Nord. I també hem parlat de l'aniversari de l'Institut Marta Mata. Tot això de nou podreu tornar a escoltar aquesta mateixa tarda. I demà tornarem per parlar de l'ascens en primera de l'equip del Club Pàdel Montornès. I també ens portarà el nostre company Miquel Zafra una nova entrevista musical, com tots els dimecres. El podrem escoltar aquí a la Intersecció. Que vagi molt bé la tarda de dimarts i que ningú s'oblidi que demà a les 5 tornem a estar aquí.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
6: Refrigeris pels petits. El retorn a l'escola marca el final de l'estiu i de les vacances i l'inici de la recuperació dels hàbits saludables perduts durant aquest període, de les rutines, dels horaris i de les activitats extraescolars. El canvi estacional i el cansament que provoca aquesta transició dificulten l'objectiu de mantenir una dieta saludable, sobretot en moments clau del dia, com els esmorzars, a l'hora de picar o els berenars. Per això, cal tenir idees, recursos i fins i tot certa previsió per evitar caure en opcions processades riques en sucres i greixos refinats. Es solen planificar força bé els dinars i sopars dels petits de casa per assegurar una dieta saludable, però sovint, per manca de temps, una s'oblida de la resta d'àpats, ja sigui asseguts a taula o no, de mateixa importància. Per tant, cal parar atenció als esmorzars, als snacks i als berenars, on és força freqüent escollir opcions poc recomanables com sucs, dolços, galetes, brioixeria o lactis ensucrats, en comptes de combinacions interessants de fruita, cereals complets i lactis naturals. Tant si és per mala organització com si és per evitar conflictes, acabar passant a comprar una pasta pel forn o alguna beguda ensucrada per una botiga no és la solució, si no és un fet ocasional. Cal anar amb compte amb les begudes, doncs tenen menys poder saciant, es digereixen més ràpidament i es pot ingerir més quantitat. Els famosos sucs de fruita, tot i ser pràctics, còmodes i de gran adherència pels petits, pel seu alt contingut amb sucre no són una opció interessant, ni tan sols les versions sense sucre afegit. A la mateixa línia es trobarien els batuts lactis o iogurts bebibles de sabors com xocolata o maduixa. Per beure, el més recomanable és la llet sencera o sense lactosa o beguda vegetal sense sucres afegits, i també batuts casolans amb fruita i fruits secs. Pel que fa al menjar, fer entrepans amb un pa de qualitat a poder ser integral i de massa mare, i evitar els de motlle perquè els afegeixen sucres i olis vegetals refinats. Pots farcir-los de formatge fresc, salmó, tonyina, hummus, patés vegetals o fins i tot truites, evitant els embotits. Si finalment esculls algun embotit, que tingui un alt percentatge de carn, un 90% si és possible, i de carns magres com pernil cuit o gall dindi. Una altra opció d'snack serà el iogurt, la llet o la beguda vegetal amb cereals integrals o flocs de civada, fruits secs i fruita. El sucre no aporta nutrients, només calories, genera addicció i provoca inflamació de baix grau, diabetis, resistència a la insulina, entre d'altres. Per aquest motiu, assegura que els esmorzars, els piscolabis i els berenars dels petits de casa també tinguin un perfil nutricional saludable, com els dinars i els sopars.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
3: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
2: La música sense límits.
3: 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

1, 2, 3, 4.

0: som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QM. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres.

0: 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.

0: Fem Salut, amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlem amb l'Alicia Martínez, infermera i referent de tabac de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut. Amb ella parlarem precisament sobre el tabac, ara que estem a la Setmana Sense Fum i diumenge es commemorarà el Dia Mundial Sense Tabac.
0: Fem Salut.
1: Bon dia i benvinguda, Alicia.
2: Hola, bon dia.
1: Parlem del tabac avui i parlem definint-lo una mica, no? Què és exactament? Perquè el tabac no és un sol component, sinó que dins d'una cigarreta trobem moltes altres coses, no? Quines?
2: Bueno, el tabac és una planta que tots coneixem i el que es fa és consumir la planta, és la fulla, i es pot consumir de diverses maneres. Es pot consumir o fumant-la, inhalant-la, o mastegant-la, o beguda. Hi ha diferents formats. Bueno, això és el tabac està, bueno, és un hàbit que ve dels ancestros ja fa molt de temps.
1: Sí, molts anys.
2: I bueno, continua sent una planta que, com té el component, el principal, que ens fa que ens enganxem, no? Que sigui una droga, és la nicotina, perquè és la que crea la dependència. Aquest és el component més important, però tenim infinits components, de 1000 i pico components, tots de... Déu-n'hi-do. Té irritants, així a terme a gros modo, tenen irritants, que són les que ens fan produir la tos i el moc, i també tenen el monòxid de carbó, que és el que crea el fum, i aquest és el que ens fa també en el pulmó, doncs, crear el càncer. I tenim moltíssims components, tenim reticides, tenim verí per tota
1: de
2: banda,
1: d'aquests mil i pico, no hi ha res.
2: Llavors, què ens passa? Que quan nosaltres fumem ens enganxem, però per què ens enganxem? Perquè la nicotina ens crea aquesta dependència. Quan nosaltres fumem, els receptors del cervell a on va la nicotina genera dopamina, la dopamina ens crea plaer, ens fa sentir bé i ens dona una falsa tranquil·litat, i és el que ens fa que ens enganxem, perquè clar, puja els nivells de dopamina, ens sentim bé, quan baixen necessitem una altra cigarreta. Llavors, què passa amb el tabac? Que clar, és una droga que ha estat tan normalitzada de fa tants i tants anys que, per sort, ja estem lluitant perquè això no acabi amb la nostra societat, i és una lluita que ja des de fa molts anys l'estem defenent, però clar, encara queda molt camí.
1: Bueno, clar, al final no deixa ser una droga legal, no? Que està molt accessible.
2: Exacte. Bueno, pensa que darrere d'aquestes drogues també els grans comerciants, no? Els lovers aquests de Phyllis Morris, etc., que són de tota la vida, tenen un potencial tan fort i tan incontrolable que quan lluitem per una banda, per l'altra se'ns mengen, no? Perquè van traient nous productes, nous dispositius, etc.
1: Ara en parlarem, sí. Bueno, clar, és una lluita que queda temps, però en això estem, i una manera de lluitar també és la informació, no? I per això estem aquí avui, per poder informar. Tot això ho ha de tenir molt clar, tot el que deies, la gent que fuma, però clar, què passa amb els que no fumem però convivim amb gent que fuma, no? Què passa amb els fumadors passius? Tots aquests components que parlaves, Alicia, també arriben a la resta de gent que conviu amb aquest fum?
2: Sí, evidentment. Els fumadors passius, com diu la paraula, són passius, però ells estan afectats igual que un fumador. Evidentment, la dependència al tabac, el consum del tabac, el consum de tabac depèn molt de... el perjudici que suposa, depèn molt de el tipus de calada que tu dones, la inhalació que tu fas, el número de cigarretes i els anys acumulats, no? Evidentment, una persona que no és passiva no li va directe de la mateixa forma, però sí que està exposat perquè el fum està en l'ambient. I en els espais tancats, que pensem que a vegades no hi ha problema si ens posem sota d'una campana a la cuina o amb, pues, els cotxes, que això afortunadament ja cada vegada es fa menys, però aquesta forma de fer que fins ara era normalitzat, doncs persones que, per exemple, tenen un asma o que tenen o les embarassades, per exemple, que són persones que són molt vulnerables, no? O els nens, no? Que sobretot els nens, més ja no solament per l'afectació física, sinó també la psíquica, no? Clar. Que comencen a tenir uns conductes i uns hàbits que realment, bueno, pues nosaltres sense adonar-nos compte li estem transmetent, no? Doncs clar, els fumadors passius estan exposats, evidentment, igual que els fumadors actius.
1: S'ha de tenir consciència en això, perquè home, un tria, no?, amb el seu propi cos, però amb la resta doncs hem d'anar en compte. Sí. Parlaves una mica ara de comportaments, però quines malalties, conseqüències pot tenir fumar? Perquè ens ve molt de primeres a tot el que és pulmó, no?, sistema respiratori, però la llista és una mica més llarga.
2: Bueno, clar, mira, el tabac mata. I com el tabac mata i ens afecta a tot tipus d'òrgans, no és solament el pulmó, que la gent pensem, clar, és inhalat i aquest fum va al pulmó i d'aquí s'ha acabat i ja no. El tabac passa al sistema. Pensa que el monòxid de carboni, per exemple, té molta afinitat amb l'hemoglobina. L'hemoglobina està, bueno, és component de la sang i pensa, pues, que ens redueix moltíssim els nivells d'oxigen en sang, per exemple, no? Ens afecta el sistema circulatori, ens afecta el pulmó, ens pot produir càncer de tota mena d'òrgans, ens pot produir càncer al cap, al coll, a la llengua, a la boca, a la bufeta. Pensa que també es filtra i la bufeta rep molt. Podem tenir molts problemes cardiovasculars, podem neurològics, amb les dones poden haver-hi problemes de fertilitat, pot haver-hi, per exemple, després en la menopàusia, pues, avançar-la, pot provocar osteoporosis, podem tenir problemes d'artritis, o sigui, és que ens afecta tot el sistema.
1: Jo he dit una llista una mica més llarga, no, és molt llarga.
2: Sí, és molt llarga.
1: De fet, és que el que ens diuen és que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i que, a més, és evitable.
2: Bueno, clar,
1: que és tan
2: ningú,
1: fàcil, no?
2: Ningú et posa un cigarro a la boca, no? Clar, a veure, la tendència de l'humà en un moment donat sempre, pues, a vegades és inevitable el tenir una addicció a algo, no? Qui no està a vegades enganxat a la xocolata o enganxat, no? O a l'alcohol, que és, aquest és un problema molt greu també, no? Que tenim a la societat, perquè també està molt normalitzat. És fàcil entrar en aquestes addiccions i com controlar-les, no? Pues dient que no, perquè és evitable, perquè ningú t'està posant la cigarreta a la boca, però sí que hi ha molt d'interès en aquestes grans multinacionals, hi ha molt d'interès de que hi hagi enganx, perquè clar, aquí tenim
1: un negoci
2: molt, molt, molt assegurat, no? Per això, ara que hi ha més consciència, que tots estem intentant lluitar molt contra la cigarreta, la convencional, han començat a sortir dispositius de tota
1: clar,
2: mena.
1: Ara anava per aquí, no? El tema del negoci que comentaves s'ha vist molt clar, sobretot amb el bon màrqueting que estan fent, amb els vapers, per exemple.
2: Bueno, els vapers a mi em fan tremolar, perquè els vapers encara no tenim molta evidència científica, però sí que és veritat que els vapers sabem ja que afecta molt a risc coronaris i cardiovasculars, i etc. Llavors, tenen molts components que no coneixem, ens venen el dispositiu com algo no nociu perquè no tenen nicotina, no és cert.
1: I no tots, tampoc.
2: Clar, hi ha components, ja tens l'opció amb els vapers de fumar amb nicotina i sense nicotina. El sense nicotina tampoc és saludable, perquè el sense nicotina també té components que són irritants. Tenim un risc molt elevat perquè venen uns dispositius que són molt atractius visualment i la gent jove s'està enganxant molt ràpidament als vàpers i aquí tenim un perill perquè ja, independentment de que tingui o no tingui nicotina, els components que no tenim controlats i que afecten, però que a més estàs aprenent a agafar un hàbit no saludable. S'està demostrant que fumadors de vàper, tot i que no tinguin nicotina, acaben fumant, perquè agafes des de més jove conductes de, i hàbits, no? Pensa que també fumar és compulsiu, no? Moltes cigarretes, molta gent et diu, bueno, fumo 20-30 cigarretes, però la meitat ni me les fumo, se'n queden cremades en cendrer, no? O l'encén per de forma compulsiva.
1: Hem parlat de conseqüències, perdona, de físiques, però també això és mental, també ens afecta el nostre cap.
2: Evidentment.
1: Això és la prova.
2: Bueno, aquesta és la dependència, no? Uh-huh. Això és la dependència. Una cosa és la dependència física, que tu és veritat que tens uns receptors al cap que necessiten la nicotina, i aquesta és la física, i una altra és la psíquica, que és la que costa més de controlar. Tenim medicació per ajudar i acompanyar a deixar de fumar, però el 90% de l'actitud i del canvi està en tu.
1: En el mateix, sí, sí.
2: L'evidència està en moltes persones que, per exemple, tenen la... no ho sé, decideixen, no?, deixar de fumar. No poden, ah, ja provaré, no sé. Fins que no arriba una mala notícia, és quan a vegades te fa un clec, no?, al cap, i és quan tu decideixes. Hi ha molta gent que deixa de fumar sense tractament, però perquè ho ha decidit. I el fet de prendre medicació, per exemple, per treure l'hàbit, no garanteix que deixis de fumar, perquè la decisió està en tu.
1: Clar.
2: Nosaltres estem per acompanyar, eh?
1: Això és el més important.
2: Però sí que depèn d'un.
1: Ara anirem a parlar de consells, no?, de com podem deixar de fumar, però m'ha cridat l'atenció que deies això dels hàbits, de que ara hi ha molts joves, no?, comencen amb els vapers i s'acaba veient que després fumen tabac. I abans era una mica la idea dels vapers, no?, per deixar de fumar, no?, era com una mica al revés, era com, no, la gent que ja fuma tabac ens passem els vapers que així deixem de fumar. Mm-hmm. I ara resulta que no només aquesta gent al final no deixa de fumar ni tabac ni vapers, sinó que ara més els que fumen vapers se sumen a l'equip del tabac.
2: Sí, i hi ha moltes persones que combinen tabac i vapers perquè pensen que així redueixen el consum.
1: És menys perjudicial,
2: exacte,
1: no? I està clar que no.
2: Exacte, o fumadors que volen deixar de fumar i es passen al vaper perquè d'aquesta manera, i tu pensa, si tu et fixes, que canvia el concepte, però l'hàbit no. Continua mantenint-se. El vaper és el mateix, és la mateixa actitud compulsiva, independentment dels components, eh? Però sí. Tenim aquí un gran problema perquè aquests dispositius ens estan... Clar, donant informació fictícia, no, i no real, no? I
1: que bueno, clar, perquè encara no sabem, no? No és el que deies, no tenim unes evidències científiques, que això també fa una mica de por, perquè no sabem què pot passar.
2: Bueno, és que va més ràpid als grans aquests interessos per mantenir a la gent enganxada, va molt més ràpid que els estudis que es puguin treure dels nous dispositius aquests, no?
1: Sí, sí.
2: Bueno, doncs que és més lent, però que sí que ja s'ha vist, eh? Ja s'ha vist patologia en els joves, s'ha vist patologia en el pulmó. Mm-hmm. Els vapers fan unes... l'altre dia em van passar un document que em va sorprendre perquè, bueno, tipus com si fóssim bombolles d'aire en el pulmó que es genera amb el tema de segons quins components, sí, del vaper. Llavors, bueno, coses que són impressionants, no?
1: Clar, que et posen els pets de punta. I clar, hem parlat de tabac, dels vapers, però hi ha moltes altres maneres de fumar, per exemple, no, les xixes, no?, les pipes d'aigua, tots aquests tipus també d'altres maneres de fumar que també la gent es pensa que és més sa, que no passa res.
2: Clar.
1: Això és així?
2: No, ni molt menys. No. La xixa es pot també fumar amb nicotina o sense nicotina. Hi ha diferents components també per la xixa, però és que es transforma el fum, passa per el vapor d'aigua, però que també tenen els components. O sigui, és que estem en el mateix. El que passa és que legalment dius, com pot ser que no es pugui fumar tabac dins d'un bar i sí que es pugui fumar xixa, no? Pots plantejar-te, no? Doncs es pot fumar xixa perquè la xixa, en un principi, en un bar, no pot tenir nicotina.
1: Bé.
2: Però I llavors la llei està agafada per pinces, llavors per això es pot, clar, per això s'ha de lluitar i s'està fent tanta... Bueno, pues la veritat és que es fa molta campanya i hi ha molta gent darrere que estem interessats en que això acabi ja d'una vegada, no? Però que, bueno, que és molt difícil, perquè és que tu pensa que és lluitar amb gent molt poderosa, no?
1: Sí, doncs sabent tot això, tots aquests efectes, Alicia, som una persona fumadora i hem decidit que sí, que volem deixar de fumar. Mm-hmm. Quines serien les primeres passes? Quins consells donaries?
2: A veure, lo primer de tot, felicitar-te. Si tu decideixes deixar de fumar, és el millor regal que et pots fer a tu mateix. Nosaltres, com sanitaris en el centre, oferim un seguiment durant un any a aquesta persona. S'ha de fer, en principi, una entrevista per saber on estem i d'on partim.
1: Vale. Sí, seria en el CAP, no? Primer, i dir,
2: sí,
1: vull deixar de fumar...
2: Sí, però, bueno, però a part del CAP, mm-hmm. nosaltres com sanitaris, hi ha moltes campanyes i es veu molta informació. Igual que ens arriba la informació per consumir, també ens arriba la informació per deixar de fumar, no? O per consumir, o per deixar una drogodependència, no? Una dependència.
1: Sí.
2: Una droga, la droga la saps que no és bona i la gent tenim tant la informació d'una banda i de l'altra, no? Ara, una altra és com ens arriba o com volem que ens arribi, no? I l'actitud que tenim vers això, no? Però, a part de la informació fora del nostre CAP, en el CAP nosaltres oferim un seguiment durant un any. El sistema més o menys normalitzat, jo, si una persona ve i vol deixar, el primer que faig és ni molt menys li dono la medicació d'inici, perquè no és la forma, penso, correcta. Pensa que a part dels fàrmacs que ens ajuden i ens acompanyen, el més important per deixar de fumar és que tu vulguis deixar de fumar.
1: Parlàvem abans, no? Motivació.
2: Clar, hem de fer una entrevista motivacional, amb reforç de canvis conductuals, molta habilitat psicològica perquè la gent s'enganxi en aquest esforç. Perquè al final, deixar de fumar és un canvi a la teva vida, no? I com tot, doncs els canvis costen, no?
1: Clar.
2: Acceptar el canvi, no tothom estem disposats, i des de la part còmoda et delego tu la responsabilitat de deixar de fumar, i ja així jo enllibero, no?
1: Sí.
2: No, pues no va així, és tot el contrari. La responsabilitat és teva, la decisió és teva, jo t'acompanyo, estem compromesos a fer-ho durant un any, via telefònica, cada persona tenim les nostres particularitats, llavors cada persona decideix.
1: I com fer-ho? És a dir, a poc a poc, de cop, això també va amb la persona?
2: Això depèn de la persona. Hi ha gent que diu, s'ha acabat i no fuma ni un mes, i s'ha acabat, però pensa, per què és això?
1: Ja.
2: Ha decidit, no?
1: Sí.
2: Ho ha fet així, ho ha decidit. Hi ha unes altres persones que necessiten o necessiten pues anar reduint tabac, anem conscienciant-nos i anem fent canvis. Mm-hmm. Bueno, pues tot és respectable. Sobretot és important reforçar molt a la persona. Jo només entro per la porta, els felicito per la decisió. I si hi ha un error, si és impossible deixar-ho, si tenen recaigudes, el que sigui, no s'ha de jutjar. És difícil, no és una droga, i la droga crea dependència. Llavors, tots els intents són bons i són per felicitar la persona i és pues, anar fent intents.
1: I tots els moments també, és a dir, hi ha molta gent que porta molts anys fumant, no? I ja tenen 50, 60 i pensen, pues ja, per què ho vull deixar? Val la pena també deixar-ho encara que portem tota la vida? És a dir, podem revertir aquests efectes? Podem viure millor?
2: Bueno, revertir els efectes completament després de tota una vida, doncs pues, això depèn de cada sistema orgànic de cada persona, mm-hmm. no? Però, evidentment, val la pena no fumar ni una cigarreta. O sigui, si tu fumes 20 i fumes 19, val la pena. Saps el que et vull
1: Clar.
2: Dir? No, tot i que no deixis, tot el que redueixis val la pena, perquè el teu sistema, evidentment, ho nota i ho sent, no? Pensa que quan deixes de fumar, als pocs dies t'ha canviat el gust. Tens olfacte, el sistema circulatori va millor, no t'ofegues tant, etcètera, etcètera, no? O sigui, que qualsevol canvi per poquet que sigui, és un triomf, no? Jo considero que és un triomf i que sempre s'ha de recolzar la persona, no?
1: Clar, que no serà un procés fàcil. De fet, segurament la gent passa per alguns símptomes, no? Parlaves de coses molt bones i que són aquestes amb les que ens hem de quedar, però de fer-nos la idea de que, bueno, que seran uns mesos una mica complicats.
2: Mesos no, anys. Una persona que deixa de fumar i és exfumador per tota la vida. Hi ha molta gent que diu, he estat 8 anys sense fumar i l'altre dia a la boda no sé qui em vaig fumar una cigarreta i he recaigut. I t'ho diuen, a més, amb una mica, pues, com una mica de frustració, no? I dius, bueno, tu eres conscient de que això podia passar, no passa res, intentem, tornem a començar i el bo és que siguis conscient d'això, no? El tabac, en el moment que tu comences a fumar un altre cop, els receptors de la nicotina estan allà.
1: Clar, sí. Bueno, doncs ens ha quedat clar que el tabac i totes les maneres que tenim de fumar no són bones, són perjudicials per al nostre cos i que podem anar al CAP, podem també buscar recursos per internet, fins i tot no trucar al 061, suposo, també per demanar informació.
2: Bueno, nosaltres la via més directa és anar al CAP i estan allà els professionals, tant els metges com les infermeres, com bueno, els companys sanitaris, tot és podem recolzar i podem ajudar. Llavors, trucar al 061 et diran això, ves al CAP, ves a la teva infermera, o que normalment som nosaltres les que estem allà escoltant i tal, però bueno, que el company, els metges de família, tots també estem allà. Hi ha un grup sanitari, els odontòlegs fan revisions a la boca i veuen i les lesions que hi ha a la boca moltes vegades produïdes per el tabac, pues, també, saps? O sigui que diferents tipus de professionals, higienista dental, etc. Hi ha diferents professionals que poden anar, incitar, no?, a ajudar per deixar de fumar. Jo treballo molt des de l'oportunisme, no? Tu vens al CAP perquè t'has fet un mal al genoll, però jo ja et pregunto si fumes. I si fumes ja vaig allà. I és també important així, incidir en la població de manera oportunista, perquè a vegades pesquem coses que si no ho fem així, pues, se'ns escapa, no? O que la persona ve i no té consciència d'això i mira, i aconsegueixes que diu, bueno, va, pues mira. I a vegades aconsegueixes que aquesta persona deixi de fumar i havia vingut per un dolor al genoll.
1: Doncs esperem que algú prengui consciència avui per haver-nos escoltat.
2: Sí.
1: Alicia Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Em permets una incidència, sobretot, el que més em preocupa a la població infantil. És molt important que els pares, familiars, fumadors, sobretot respectar els infants, respectar els fills, perquè molts fumen perquè els pares fumen, molts fumen perquè ho han vist amb aquesta educació no verbal, no? Actituds, formes de viure, relacions amb la societat, amics, etc. Sobretot els infants els hem de protegir i tenen dret a estar saludables.
1: Clar que sí, al final som un exemple i també amb el que parlàvem abans, no, dels fumadors passius, hem d'anar molt en compte amb la infància.
2: Exacte, els infants de fet són la societat del futur, per tant la necessitem molt, molt, molt sana.
1: Un missatge molt important.
2: Sí.
1: Doncs Alicia Martínez, infermera referent del tabac de l'equip d'atenció primària de Montorres Montmeló de l'Institut Català de la Salut, moltes gràcies per haver vingut avui, per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a tu.
1: Salutacions també a l'assistència tècnica, al nostre company el Miquel Zafra i de qui us parla Mireia Toledo. Fins la propera.
3: Ràdio Montornès. Cada residu compta.
4: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar l'orgànica, que és, recordem-ho, contenidor marró. Sempre. Orgànica marró, és fàcil.
5: Sí.
4: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho,
5: les dades diuen que no.
4: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
5: Molt bé.
4: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
5: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
4: És una planta només per la fracció orgànica?
5: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
4: Doncs
5: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
4: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
5: Està clar, està clar.
4: Que de vegades, ens sembla que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
5: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
4: plàstic, bosses,
5: les
4: no?
5: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per l'agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
4: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
5: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
4: És un cicle, no? És un cercle que
5: tanquem
4: una mica...
5: amb l'orgànica. Més que... És una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
4: de la peça de fruita.
5: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
4: exacte,
5: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
4: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
5: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
4: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
5: L'orgànica al marró.

0: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Adari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques, rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Suzy 4. Aquells que van viure als 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia, l'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa, una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó en la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona també, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge que, del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat amb bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, no sé, és el seu segon àlbum, ens demostra que aquí hi ha un talent bastant interessant, molt perifèric, molt allunyat de desitjos de triomf, i la veritat és que proposa un estil de cantautor allunyat de la producció molt brillant, amb un estil absolutament simple i directe, amb melodies que a fi de comptes són el més important. És a dir, es pot demanar ser més perifèric? Kevin Morby ens ho demostra també amb una carrera més llarga, 10 LPs, i acaba de publicar un excel·lent DC àlbum, Badlands.

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a btv.com.

és Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Pues Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

Yesca Hopp, així es diu aquesta californiana establerta a Manchester i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Parrish, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats

profundament del Sàhara més, més tuareg, si ens es permet l'expressió. Tammy Cress i Manin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir a una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Òscar, la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Markéta Irglova, una noia txecoslovaca que era la seva parella per llavors i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música al marge de tot, molt des d'una perifèria molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

demostrant que més enllà del son, de les sonoritats més acústiques, el Clint Hanser també entra perfectament en els discursos del rock més concret i més brillant, com és en el cas d'aquesta cançó que es deia exactament Dane the Rumble, i que mostra això, que té molts més registres. Perifèric Total és un personatge al que sempre li tenim molt de respecte aquí a Perifèries, com també ho tenim des de que la vam sentir al principi, Aldous Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del músic galès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i un d'aquests, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant. Perfect Place, així es diu, i ha sortit fa només una setmana. Continuem ara amb més novetats perifèriques, amb uns personatges que també són realment un monument als artistes de les perifèries. Es diuen They Might Be Giants, van ser fundats el 1982, arriben gairebé a la vintena de discos i el seu nou treball acaba de sortir i es diu The World Is Too Thick.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que em sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

A l'Ela Avian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. La Lei Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Branner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: great news. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu, fins les 12 aquí serem el Miquel Zafra a la part tècnica. Bon dia, Miquel.
2: Què tal, Núria? Molt bon dia, ben trobada.
1: Gràcies. Doncs ja estem aquí, eh? Al final lo bueno s'acaba pronto. Uns quants dies que m'he agafat, concretament dos, d'assumptos propios, que al final doncs, els que treballem podem agafar en qualsevol moment i vaig agafar divendres i dilluns per desconnectar una mica i doncs, agafar energia, vitalitat i tirar cap endavant. La veritat
2: bueno,
1: és
2: divendres
1: que...
2: Divendres no es va notar gaire perquè vam sortir com si estiguéssim aquí, que no estàvem, aquestes misterios de la ràdio, no? Aquestes coses màgiques que té la ràdio, però nosaltres vam fer la feina perquè hi hagués programa divendres i, per tant, pensàveu que estàvem aquí, però realment ni la Núria ni jo vam estar divendres.
1: És veritat, ja contau secretos, veus? Doncs sí, vam deixar tot preparat, això vol dir que vam fer tasca doble i va quedar tot organitzat. I dilluns, doncs, pràcticament igual, però amb aquesta primera fase, amb la nostra companya, la Mireia Toledo, que ens va portar l'actualitat del cap de setmana i després doncs, algunes seccions que ja teníem programades també per aquest dilluns. I avui tornem amb coses noves, amb seccions habituals, que ja veurem si surten o no, perquè tenim també col·laboradors que estan molt enfaenats. I arriba la temporada de primavera-verano i això fa que la gent doncs, també estigui una altra... que estigui per les seves coses, no? Que estigui una mica desconnectat de la ràdio i que faci les seves coses. És veritat que moltes vegades és la feina la que no permet doncs, estar amb nosaltres, però també doncs, és l'estiu, les vacances, i hi ha gent que comença a fer vacances al juny, i hi ha d'altres que ho fan al juliol, a l'agost, al setembre, i hi ha per tots els gustos. Juny és un bon mes perquè encara no fa la calor que després farà que ens deixarà el cos per no tirar massa, per fer allò que ens toca i poc més. Però al final doncs, anem fent, que no és poc. Re, Miquel, avui dimarts i concretament amb aquest dia recién estrenat, mes de juny, concretament avui dimarts 2, 2 de juny d'aquest 2026, ja sabeu que hi serem, com hem dit, durant aquest matí i farem allò un recull d'algunes notícies del cap de setmana que va fer ahir la Mireia i avui doncs, notícies que tenen a veure amb el Montornès. Ja d'entrada podem dir que tenim un dia diferent. Fa caloreta, però el cel està molt ennuvolat. Miquel, què plourà? Perquè tenim aquesta sensació que al matí està com si fos a caure algun xàfec.
2: Doncs sembla que sí. Sí,
1: ah, sí,
2: que tenim previsió de pluges o d'inestabilitat. De fet, aquest vespre, bueno, aquesta nit passada, hem tingut... jo estava al llit i em costava dormir de les temperatures i de cop i volta començo a escoltar com comença a ploure. Res, va ser un petit xàfec i em va costar interpretar si era realment això o era algú que estava llançant aigua des del balcó, no sabia ben
1: clar,
2: bé, però...
1: Clar.
2: Sí, sí, ha caigut un petit xàfec aquest vespre, cap a mitjanit serien, no sé, les 12 i alguna cosa, una cosa així de la nit, i bueno, si tenim previsió de pluja, més que avui possiblement, que ara dijous, divendres, amb més probabilitats de xàfecs. I sí, sí, i sembla que tenim això, aquesta previsió.
1: No ho sabia.
2: Sí, sí.
1: I ara mirant al cel, doncs,
2: per una altra part,
1: sobta una mica.
2: També.
1: Sí, i tant, que s'agraeix, perquè ahir a la nit, és veritat, no havia manera de trobar la postura, o potser era la calor, o déu-n'hi-do, jo ja estic amb el ventilador, ja estic posat per la nit, perquè no es mou... una gota d'aire, i això és terrible, perquè costa molt.
2: Costa. Sí. A més, tu aquest cap de setmana, per exemple, no has estat, però divendres, bueno, dijous sí que vas estar per aquí.
1: Aquesta molta calor
2: passada,
1: dijous, eh?
2: A finals d'aquesta setmana passada que hem viscut amb aquestes temperatures tan elevades també, semblava que estiguéssim com dins d'una urna,
1: sí,
2: on no podia, ni entrava frescor ni marxava,
1: sí,
2: tota,
1: sí,
2: aquesta,
1: sí,
2: calor que s'havia acumulat, no? I teníem aquest efecte, com un efecte hivernacle, sí,
1: sí,
2: amb aquestes temperatures, que eren unes temperatures molt, molt, molt elevades.
1: Sí, jo dijous ho vaig notar i vaig pensar, mare meva, al cap de setmana que ens tocarà.
2: S'ha anat reduint una mica. El divendres ja a la tarda vespre va començar a ennuvolar-se. I començar també amb unes ràfegues, una miqueta de vent i això, que també la sensació tèrmica baixava una mica, donava una miqueta de, doncs, allò de, saps, de frescor,
1: uh-huh,
2: sense passar fred, eh? Vull dir, o sigui, però sí que va davallar una mica el termòmetre.
1: Ens donava una mica de quartelillo.
2: Una miqueta,
1: sí,
2: de tregua, sí.
1: Perquè
2: aquesta,
1: si no,
2: setmana va ser molt dura, aquesta setmana que hem passat.
1: Sí.
2: Ha estat de rècord. De rècord a molts indrets.
1: De 33 graus, sí, al mes de maig, això és lo nunca visto.
2: No, i més temperatures.
1: I
2: han
1: més...
2: arribat a recollir 38 graus i mig.
1: Déu-n'hi-do.
2: Unes temperatures molt, molt elevades que feia molts anys que no havien registrat, no?, aquestes temperatures. Sí, sí.
1: Doncs res, avui si teniu roba estesa, com jo, doncs mireu de recollir-la perquè pot ploure, no?, al llarg del matí i...
2: Entre avui, demà i demà passat, probabilitats de pluges.
1: Doncs després farem la crònica del temps per veure de quina manera. Doncs res, Miquel, aquí estem perquè hem vingut. Salutacions a Montornès i comarca i anem a parlar... Perquè encara estan les obres a l'Avinguda 11 de setembre i aquesta setmana s'han enllestit les feines d'asfalt de la Cruïlla, això va ser ja la setmana passada, i s'estan ultimant ja les darreres voreres. Sembla ser que la de casa meva és l'última, per fer, perquè encara no han acabat. També queden per fer els passos de Virge de Montserrat, que se'ls van oblidar en una primera fita i ara sembla ser que sí, que els estan fent. I res, a veure ja si acaben les obres a l'11 de setembre i al carrer Mare de Déu de Montserrat, perquè la veritat és que ja tenim ganes aquestes obres que van a càrrec de la Diputació de Barcelona. Doncs també hi ha allà a l'altura del carrer Villanueva de Nicaragua, que és l'entrada que gira després de la parada de l'autobús que va cap a l'Institut Vinyes Velles, i com dèiem, la rotonda entre Mare de Déu de Montserrat i el carrer Barcelona i 11 de setembre. Tot això s'ha refet en la seva totalitat i s'ha instal·lat aquest pas elevat de la confluència de la BV-5001 i el carrer de Sant Lluís. També s'està millorant la semaforització, els semàfors de tota la zona, sobretot a la intersecció del carrer de la Llibertat. El conjunt de tot això ha estat quasi mig milió d'euros, 408.062, dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit 389 euros i l'Ajuntament 18.700. Amb aquestes obres es completarà el projecte de la Diputació de Barcelona, que va iniciar el 2021 i que ha inclòs 6 actuacions al llarg de la carretera, des de la rotonda Ernest Lluch fins a la Cruïlla de Can Parera. Doncs ja amb ganes de que acabi, jo suposo que entre avui i demà, vamos, a lo máximo esta semana estaran acabados tots los trabajos, ya pequeñas intervenciones que quedan en aceras. Per altra qüestió, ja sabeu que toca el torn de fer inscripcions a colònies. El Panda ens fa les seves colònies aquest estiu. Els infants inscrits a l'Esplai Panda podran apuntar-se a les colònies el 30 de maig al centre infantil La Peixera. Començaven aquesta data, començaven el 30 de maig, però fins al 6 de juny tenim tota aquesta setmana, concretament fins dissabte, ho podem fer de manera telemàtica. La resta ho podrà fer del 22 al 29 de juny en línia o presencial al centre Pintor Mir amb cita prèvia. Doncs ja sabeu, l'Esplai Panta torna amb les seves colònies i doncs, si voleu passar l'estiu a la fresca gaudint de companys i companyes de viatge, teniu que fer la inscripció per a aquestes colònies del Panda. També vull explicar que aquests dies a l'Institut Marta Mata, a finals de la setmana passada, va celebrar els 20 anys d'història. I membres de la comunitat educativa de l'Institut Marta Mata va celebrar aquests 20 anys amb una festa d'aniversari al seu centre, amb parlaments, actuacions musicals. L'Institut va néixer, no sé si ho recordeu, al curs 2006-2007 amb mòduls. Hem d'anar als mòduls prefabricats a la cruïlla dels carrers Josep Tarradellas i Consent de Cent. Allà va començar el Marta Mata amb barracons i aquest institut va celebrar concretament divendres el seu 20è aniversari amb una festa que va reunir professorat, alumnes, famílies que durant aquestes dues dècades han tingut relació amb el centre. Va haver-hi actuacions d'exalumnes i usuaris, usuàries de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. També va estar l'alcalde, el regidor d'Educació, l'actual directora de l'Institut, la Mercè Costa, i el primer director, el Ramon Coma. Van ser algunes de les persones que van intervenir en els parlaments que van girar entorn a la història de l'Institut. Doncs han passat 20 anys, sembla que no, però al final tot va sumant anys i sumant històries. I l'Institut Marta Mata doncs ja ha fet 20 anys, la friolera de 20 anys, que es diu Dora. Una notícia que hem trobat al Som Vallès que fa referència a les trucades al 112, al 112, que es fan des de Montornès i que superen les 2.650 durant l'any passat. Les incidències sanitàries centren gairebé la meitat dels avisos, mentre que desembre es converteix en el mes amb més activitat al servei d'emergències. Montornès del Vallès va registrar 2.654 trucades operatives al 112 durant el 2025, segons dades del CAT 112. Les incidències sanitàries han estat, amb diferència, el principal motiu d'alertes, amb 1.243 comunicacions, gairebé la meitat, el 46,8%. Les emergències relacionades amb el trànsit i la seguretat també concentren bona part de l'activitat. L'112 va gestionar 629 trucades per incidents de trànsit i 626 per qüestions de seguretat. A més, es van registrar 129 avisos per incendis i 110 per altres incidències diverses. Les dades també mostren un increment notable de les trucades durant els mesos d'estiu, cap a finals d'any. I en juny es van arribar a les 262 comunicacions, mentre que desembre va ser el mes amb més activitat, 289 trucades. En canvi, febrer va ser el període amb menys incidències, 147 avisos. Pel que fa a la distribució mensual, l'assistència sanitària es manté com a tipologia predominant durant tot l'any, especialment en mesos com març, octubre i desembre. També destaca l'augment d'incidències de trànsit i seguretat durant els períodes de més mobilitat. Segons les dades facilitades pel servei, les trucades de l'any passat des de Montornès van augmentar un 13,4% respecte a les rebudes al 2024, que van ser 2.339. En aquest cas, les relacionades amb assistències sanitàries també van ser les més nombroses. Recordem que no tenim metges a la franja nocturna. I acabarem parlant de la Valentina Valls, que s'ha proclamat campiona de Catalunya en gimnàstica rítmica. La jove esportista, que pertany al Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu, ha estat la primera classificada a la categoria infantil B a la final nacional gimnàstica rítmica, que es va celebrar a Blanes. El primer any esportiu de la Montornesenca, Valentina Valls, com a gimnasta individual, ha acabat amb una medalla d'or. L'esportista s'ha proclamat campiona de Catalunya a la final nacional gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius Escolars Catalans del curs 2025-2026. Aquest esdeveniment va tenir lloc el 24 de maig a la ciutat esportiva de Blanes. Valls, Valentina, membre del Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu, va ser la primera classificada de les 31 noies que van competir a la categoria infantil B de la prova. Fins ara, la Montornesenca havia competit en conjunt i aquest curs ha donat el pas a la gimnàstica rítmica individual. Aquesta temporada també ha aconseguit altres reconeixements com el subcampionat comarcal del Vallès Oriental, trofeu que la va classificar cap a la final nacional, que finalment li ha donat la victòria a la catalana. Les persones assistents a aquesta commemoració es van endur un punt de llibre com a record i fotografies en un fotocall instal·lat especialment per a l'ocasió, però la Valentina se'n va emportar la medalla d'or. Des d'aquí, Valentina Valls, felicitats! Us haig d'explicar que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis. 2 de juny es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar a la població sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones a tot el món. També us diré que és la Setmana Internacional dels Museus. El mes de juny se celebra la Setmana Internacional dels Museus amb la finalitat de promoure a nivell global la participació i la interacció d'aquestes organitzacions culturals sense ànim de lucre amb el públic a través de xarxes socials. Doncs Setmana Internacional dels Museus. Avui és Sant Alcibiades, Sant Germán, Sant Justo, Sant Juan Bautista i Santa Blandina. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós si celebreu el dia del vostre sant. I si, per al contrari, esteu d'aniversari, doncs ja sabeu, nosaltres des de les mañanes sempre ens agrada felicitar a totes les persones que celebrin el dia del seu aniversari. És el dia de Mari Carmen Jiménez, la padrina. Felicitats, Mari Carmen. Loli, felicitats. Loli Fernández, felicitats. Tere León, felicitats. I a totes les persones que estiguin d'aniversari per molts anys, que tingueu un dia meravellós i que gaudiu molt del vostre dia. I res, nosaltres anem ja, si us ve de gust, a començar el matí amb una mica de música i los Maroon 5. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs directament amb l'actualitat i em refereixo a tot el que escoltarem aquí. Hem convidat avui a la Carmen Balcells, de la farmàcia Balcells, i amb ella vam parlar del tema antivirus. Què tipus de virus és l'antivirus? I també ens fa 5 cèntims de curiositats. També avui hem pensat que seria un bon moment, com tots els dimarts, de parlar amb la Elisabet Rebollo, perquè ja sabeu que la nostra coach sempre ens fa ens porta temes molt interessants. Ja en aquesta ocasió parlarem amb ella sobre en tu vida tienes lo que toleras. Esto es lo que dice, que tenemos lo que toleramos. Claro, porque si no lo toleráramos no lo tendríamos. En fin, anirem a parlar amb ella, que ens donarà més detalls. I el Miqui, tot i que té molta feina, doncs hi serà amb nosaltres una estoneta aquí als matins per recordar alguns aspectes.

0: De servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda augmentarà la nuvolositat a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Prepirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 31 graus a Manresa, 30 a Igualada, Sabadell, Rubí i Vic, 27 a Barcelona i 26 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a les components est i sud. És una informació d'EMET.
0: Doncs ens hem de preparar, eh? Juan Carlos, gràcies. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Balcells, carrer Riu Mogent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Okay,

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Avui, més que actualitat, podem dir que notícies curioses perquè la volta al món a peu d'un youtuber català supera el primer de 5 continents. És tot un repte mental, així ho ha explicat l'Eric Luzán, que vol convertir-se en el primer català en fer la volta a la Terra, però caminant. Va començar la seva ruta, la travessa per Àsia, després d'haver creuat Europa. Fer la volta al món caminant, ha dit, és un repte més mental que físic. El senderista i youtuber català Enric Luzán fa mig any que va començar el que ell anomena la mare de totes les aventures i assegura que continua determinat com el primer dia en convertir-se en el primer català que fa la volta a la Terra caminant, una fita que vol assolir en 3 anys. Luzán ha iniciat fa pocs dies des d'Istanbul la travessa cap a Àsia després d'haver creuat amb èxit Europa, el primer dels 5 continents que ha de recórrer per completar la proesa. Una ruta que explica gairebé diàriament a través del seu canal de YouTube, Enric Aventures, i també a través d'Instagram. Doncs ja sabeu, hi ha una organització, la World Runners Association, que ha fixat unes regles per poder dir que has fet la volta al món a peu. Així ho explica Luzán. I dice, has de caminar un mínim de 26.232 quilòmetres, descansar com a màxim un 25% del temps, trepitjar almenys 4 continents de manera íntegra i passar per 2 punts oposats del planeta. Aquestes són les bases per dir que has fet aquest repte caminant, que has fet la volta a la Terra. Doncs, si voleu seguir a l'Enric Luzán, ja us he dit que el trobareu a Enric Adventures i també a Instagram com Enric Luzán. I per altre costat, m'he trobat que Port Aventura està preparant una gran novetat. No se sap exactament en què consistirà, però els que estan a prop arriben moltes peces a Salou i Vilaseca, i això ha disparat les especulacions sobre una futura muntanya rusa que podria ser d'aigua. Doncs haurem d'esperar a veure què està passant. I res, 2 apunts bàsicament els que hem portat. Nosaltres continuem en directe aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la nostra convidada.
1: Què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb 2 ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
2: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
3: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Fa poc més de 60 anys, la civilització va fer un pas endavant creant una sèrie de documents que havien de protegir els individus davant les injustícies d'aquest món. El desembre del 1948, a París, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovava la resolució que oficialitzava aquest document, que recollia els drets humans considerats bàsics. Avui, a les historietes, la Declaració Universal dels Drets Humans. Els drets humans, entesos com les normes que protegeixen les persones, venen de molt lluny, de molt abans que es decidís oficialitzar-los a nivell internacional. A partir del segle XVII, a diversos països van començar a contemplar declaracions explícites basades en la idea del dret natural. Per exemple, el 1679, a Anglaterra, es va incorporar a la Constitució la Llei de Habeas Corpus. La normativa garantitzava la llibertat personal de l'individu i es basava en l'obligació de presentar un detingut davant el jutge perquè aquest determinés si hi havia prou proves per arrestar-lo. Sembla una obvietat, però abans d'això, res evitava les detencions arbitràries. Els mateixos anglesos van crear la Declaració de Drets, el 1689, per afegir-la al seu marc legal. Un segle després, França s'afegia a la creació de drets. En motiu de la Revolució del 1789, es va fer pública la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. A finals del segle XVIII, doncs, dos països europeus començaven a pensar en els drets de l'individu com a condició indispensable per a una societat pròspera. Malauradament, el món trigaria molts anys en actuar en aquesta mateixa direcció. Al llarg de la història, moltes vegades una revolució, una guerra o un conflicte social han servit de revulsiu per millorar les llibertats humanes. És exactament el que va passar després de la Primera Guerra Mundial, quan la Societat de Nacions va decidir crear una sèrie de normatives per humanitzar la guerra, si és que això és possible. La Societat de Nacions, l'origen de les Nacions Unides, va impulsar la Convenció de Ginebra sobre Seguretat, Respecte i Drets Mínims dels Presoners de Guerra. Per primera vegada a la història de la humanitat es va prohibir l'esclavitud en totes les seves formes, de manera explícita. Ja era hora, devien pensar molts. Era un altre pas cap a la creació d'uns drets universals que protegissin l'individu més enllà del seu gènere, la seva classe social o el seu color de pell. La Segona Guerra Mundial, la Gran Guerra del segle XX, va desembocar en la creació de les Nacions Unides, el 1945. Una de les primeres tasques de l'organisme va ser crear la Comissió dels Drets Humans, estructurada en 18 representants dels estats membres. La seva missió principal era elaborar una sèrie d'instruments per la defensa dels drets humans. Després de 3 anys d'intens treball, la Declaració Universal dels Drets Humans es va sotmetre a votació de l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, a París. Els aleshores 58 estats membres van aprovar-la amb 48 vots a favor i l'abstenció de la Unió Soviètica i els països de l'Europa de l'Est, a més d'Aràbia Saudí i Sud-àfrica. Cal diferenciar entre la Declaració dels Drets Humans i els Pactes Internacionals dels Drets Humans. Junts, formen la Carta Internacional dels Drets Humans. La declaració és un document orientatiu i els pactes són tractats internacionals que obliguen els estats signats a complir els drets. En teoria. Sigui com sigui, la societat va millorar amb l'oficialització d'uns drets inalterables per tots els humans, encara que això, malauradament, no garantitza que tots els països els compleixin. La Declaració Universal dels Drets Humans està formada d'un preàmbul i 30 articles que recullen drets de caràcter civil, polític, social, econòmic i cultural. Aquest preàmbul és una síntesi de la declaració, principalment perquè va ser redactat quan ja es coneixien tots els drets que s'inclourien al text definitiu. Pel que fa als articles, els dos primers recullen principis bàsics sobre el dret a la llibertat, igualtat, fraternitat i no discriminació. Tots els éssers humans neixen iguals en dignitat i en drets sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió o opinió política. El següent gran grup d'enunciats va dels articles 3 al 27. Els 8 primers es consideren els drets de caràcter personal, com la presumpció d'innocència. Del 12 al 17 es parla dels drets de l'individu en relació amb la comunitat. Aquí trobarem els drets de sortir de qualsevol país o el de propietat. Els articles del 18 al 21 recullen els drets de pensament, consciència, religió i llibertat política. Per tancar aquest apartat, els articles del 22 al 27 se centren en drets econòmics, socials i culturals. Finalment, els últims tres articles, 28, 29 i 30, regulen les condicions i límits amb els que s'ha d'exercir la Declaració Universal dels Drets Humans. Tot i vertebrar els drets individuals arreu del món, la declaració no és un document obligatori o vinculant per als estats. En alguns casos, la Declaració Universal dels Drets Humans forma part de la Constitució de certs països, com a Espanya, on la Carta Magna cita els drets humans i els tractats ratificats per Espanya. Encara hi ha, però, molts països arreu del món que no volen saber res dels drets humans. I encara més, s'ha demostrat que signar i ratificar els drets tampoc ha estat garantia de compliment, per desgràcia. Cal fer la reflexió de com pot ser que en ple segle XXI la declaració que ens protegeix a tots sigui paper mullat per molts. Però això, segur, que ja és una altra historieta.
0: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.